0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera. I entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. El registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'escola militar portuguesa, va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, eh? Imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no? Que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui estira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los dures dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octal Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què en va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gurb i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França, no?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de mig milió de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada, i després, un cop s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple el cas a Lleida de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la Selva Dominicana perquè recolectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no, no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran, moriran de gana i de tot. Però, finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignasio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignasio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial l'1 de gener de 1942 entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
6: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
6: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'Arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
7: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs. I realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
6: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Cero i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcava les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
7: Sí, sempre són les oblidades o les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
8: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Shed. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
9: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que en deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'àpel, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares. Més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien abastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí,
4: Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme. Sobreviure.
2: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne, protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
10: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
11: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu, com és habitual, de Alpicat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
1: Bé.
2: Molt bé, bona tarda.
0: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
2: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Lleput. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes capdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions n'hi destaquem dues: el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya, del 2014, i un altre que es treballi persones, del 2021. I, a més, és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut, Rafa, i gràcies per acceptar la invitació.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria, avui el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració, i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
3: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais, on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres, i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i, per tant, marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir, bueno, immigració vol dir pues, que les persones busquen llocs on poder viure dignament, perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte, no?
1: I això d'irregular, no?, que parlàvem. Bueno. aquest això, és el tema calent.
3: Sí, claro, perquè què passa? Pues ens regulem molt amb la documentació, i el que té documentació és una persona regular i el que no la té és una persona irregular. Menos mal que parlem d'irregular, perquè abans no fa gaire es parlava d'il·legal. I parlar de persones il·legals és quasi com un pecat. No es pot dir mai que una persona és il·legal. Ningú és il·legal. Que passa, pues, administrativament ens regulem molt pels papers, i per tenir papers has de complir una sèrie de requisits, i si en el territori on estàs no compleixes aquests requisits, no tens la documentació i aleshores se te considera una persona irregular, el que vol dir que no tens oportunitats per a res.
1: Exactament, no? No podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletilles, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat, perquè recentment el CIS, no?, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Valgui la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que els preocupa és aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no el percentatge concret.
3: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre, i per tant dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació, que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol, i també ho fa per diferents territoris, com són les comunitats autònomes. I aleshores, fa un parell d'anys van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a mig milió aproximadament de persones en situació irregular. Uh-huh. Val? Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso, que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, pues, bueno, si jo t'hi dic a Càritas, per exemple, pues a Càritas el 40% de la població que tenem és població en situació irregular. Per tant, el percentatge que tenem nosaltres és molt elevat. Ara, no representatiu de tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
1: És elevat, eh? Clar, amb això que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, que el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa. Però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. No? Això és el que ens diuen les dades.
3: Sí. No, això sí, sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que, pues, la població estrangera, pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta, pues, que la població d'origen estranger, pues, és un volum molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls dona tot. Mentira. Mentida, perquè si els donessin tot no vindrien a entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
2: Clar, és que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I és, la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, es fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, sí, sí, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
3: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, aleshores, si se dona ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, pues també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, pues s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
1: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no, t'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil, i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí. I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Amèrica del Sud. Sí. I en molts altres llocs, també. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
3: I si anàvem a Alemanya se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picar pedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres i continua passant, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt, eh? A vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori. I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger, hem de pensar el per què venen aquí. i mira d'empatitzar posant-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats de la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, mira, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè és que no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi me fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se, val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
1: I segons qui és una reparació històrica?
3: També,
1: no?
3: també.
1: Aquí estic parlant com molt d'història, sí, no? Però no, sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme. Ara, jo, a mi quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Per què no agafen un avió? Amb lo fàcil que és agafar un avió. Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
3: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure, per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, amb la qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no?, per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, ho dic perquè últimament a Càritas Gireu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
1: El mateix.
2: I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve el cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
3: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, entén més o menys la nostra cultura, i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els hi costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriba en famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí que com a mínim tindreu una acollida, i veiem que arriben famílies i ja van a un domicili perquè com a mínim tenen referències i aquest domicili els acull temporalment fins que un cop estan aquí aquestes famílies més o menys poden independitzar-se, no? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal davant al darrere, i un cop estan aquí és quan busquen referències i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
1: Anem a tirar una miqueta d'aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas, i ens agradaria també que ens poguessis o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu. Ja ens has donat algunes pinzellades, però que... Bueno, si ens pots fer 5 cèntims.
3: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toqui. No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui, no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és que quan acudeixen a entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba, la treballadora social, i parlo en femení perquè quasi totes són dones, la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb la qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, i habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies. En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar, no? I després tenim el programa que li anomenem Fem Migratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger, doncs, que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pot sortir doncs, amb un ventall ample d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
1: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no? Parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te. Llavors, feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció i ho aconseguiu, no? I perquè estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capacitat que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant una resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
3: Ens havien avisat, eh?
1: Ens havien avisat. Sí. Així ja ho sabíem i veuré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és, com definiries tu la solidaritat?
3: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat l'entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat. Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formem part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no? A casa nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no? L'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no? El que no vulguis per a tu, no ho vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant, el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira d'ajudar-lo.
1: Molt bé. Farem un recull, Sabina, de la paraula de solidaritat.
4: És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que, mare meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo estic veient el recull, eh? Perquè...
2: Sí. I a més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
4: I la viu. I les seves paraules es noten.
2: I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
3: I intentem ser coherents amb el que pensem.
2: Correcte, que no és fàcil sempre.
4: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies, Meri. Jo em sembla que pots tancar ja aquest espai solidari.
1: Tanco?
4: I tant.
1: Sí? Que és això d'anar a dir jo que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però jo em quedaria mils i mils hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
3: A vosaltres per l'oportunitat, gràcies.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Fórmula Rubí, clàssics.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

menja, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida, com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna, i si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. En sobre informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs

0: Escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu-vos-a. Busquem, bueno, busqueu. És fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jo López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Doncs avui parlem amb la Jo López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jo?
2: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
0: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
2: Totalment.
0: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent, no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
2: Totalment.
0: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
2: Mira,
0: des de la teva òptica,
2: Des de la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important.
0: Home, ah, sí, ho he sentit tantes vegades.
2: Si t'ho dic, és que per mi és important. O això és psicològic, també.
0: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
2: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè, clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit... Pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyau, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no?
0: Davant ens, ens cohibeix la bata, el
2: tot. Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem, i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
0: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jo López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora, a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
2: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació, molt breument.
0: Que veus?
2: I vaig acabar a la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc 50-anyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva, i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
0: No.
2: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses, eh?
0: Què dius ara?
2: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
0: Què m'has de dir?
2: Un 52%! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
0: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
2: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquest 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer, amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
0: Mai.
2: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
0: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
2: Totalment,
0: no?
2: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Dios. Sí, sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també? A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, doncs sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
0: També en parlarem, també en parlarem, eh?
2: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove, l'endometriosi mateix, que també és una malaltia que té una prevalència, l'endometriosi més alta que la prevalència del Parkinson, eh? I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé, i no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
0: Més alta que el Parkinson?
2: Sí, hi ha una prevalència.
0: Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
2: Totalment.
0: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
2: Sí.
0: Per favor.
2: Però no hi ha investigació en aquest...
0: No hi ha investigació.
2: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
0: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
2: Exacte.
0: Per tant, guarint-se, cuidant-se, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
2: Totalment. Totalment.
0: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidadores del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
2: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt decisor, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara hi ha la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions, pues, ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
0: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
2: Totalment, clar. Les infeccions.
0: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
2: Exacte.
0: Dic, perquè jo soy
2: una mostra. Totalment.
0: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
2: Totalment.
0: No?
2: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. a mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagin moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequetat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
0: No, i la libido. Totalment. Que toquen i dius, ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
2: Totalment.
0: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
2: Sí.
0: I pensava, mare de Déu, senyor.
2: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dues dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
0: És impossible.
2: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
0: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
2: Totalment.
0: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt dos dies.
2: Totalment.
0: Dos dies en tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
2: Exactament.
0: Entendria que no la donguessin.
2: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase que és la menopàusia que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
0: Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa, I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
2: Totalment.
0: Per què?
2: Mira, l'altre dia...
0: La teoria, però mira-se la teva, que...
2: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopausia, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ahir ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, hi ha moltíssima feina abans, realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
0: Vale, descansem, dormim, però és que això també és una entelèquia.
2: També costa,
0: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
2: Total.
0: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que no sepáis què hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. clar, dius, haig de dormir bé. Llavors sí. et vas posant més nerviosa.
2: Exacte, això és el que no s'ha de
0: fer. Haga usted meditació. Mm. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell, so blanc.
2: Sí.
0: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
2: Sí, sí.
0: Cosa...
2: sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopausies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, ostres, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopàusia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè primer ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
0: Aleshores,
2: el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la vas segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
0: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
2: sí, sí, de xòfer.
0: De xòfer,
2: sí, sí, sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
0: Sí, totes. Llavors,
2: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... bueno, jo crec que saps? Talibán.
0: Avui anirà el teu pare a buscar-te.
2: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo ja sopar molt d'hora perquè si no em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que... la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
0: Verduretes.
2: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femapzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xawanda funciona molt bé...
0: La xawanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que per
2: un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
0: La baixen de cop.
2: Jo això ho vaig veure... La xawanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
0: sí.
2: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
0: Sí.
2: I això era molt curiós. Amb la xawanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
0: hipertiroidisme
2: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
0: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans de ajuda'm uns altres, ponga-s'hi usted la mascarilla,
2: totalment.
0: No? Això t'ho he llegit a tu, em
2: totalment.
0: Sembla.
2: Totalment, això és un canvi, o sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip, ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos, ara fem un canvi de roles.
0: Resetem-ho, no?
2: Sí, primer em cuido a mi, i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
0: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan... Però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important... que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
2: Sí, totalment.
0: No? Segurament el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
2: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com a pollo sin cabeza, ja intentant arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones, i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres, perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, de que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
0: Ui, sí.
2: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no? Que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona... i sempre està com l'accent amb la part física, això, escolta'm, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
0: O no.
2: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha
0: de... És que si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que et digui,
2: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyor que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
0: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, I comencem a veure senyors, el Pellicer aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
2: Sí.
0: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que s'ha cert, totes aquestes han anat fent, Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
2: totalment.
0: Que el jovent no té models. Hem de generar models nous.
2: Totalment.
0: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, que els... perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt... permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides. Pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, l'amor súbita del clítoris. Sí,
2: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
0: I tant.
2: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
0: Va trobar-ne?
2: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
0: Sí, però no va trobar en aquell moment, perquè
2: bueno,
0: hi ha un...
2: Bueno, va costar, sí, sí.
0: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, ah, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que... els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar parella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
2: Totalment.
0: Hi ha moltes llibertats.
2: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... perds moltes pors pel camí, ja no
0: sí.
2: Aquella por...
0: La vergonya.
2: Clar, saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt, sí. Ara t'importa el que et dongui la gana, que t'importa, ni més ni menys, ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual, saps què vull dir?
0: Sí, però... He vingut així perquè em dona la gana.
2: Perquè em dona la gana a mi. És que,
0: hi ha una reivindicació que és molt xula.
2: És molt xula, es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples, jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
0: Sí,
2: perquè
0: positiu.
2: Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
0: Masculina,
2: no m'interessa,
0: molt masculina. No.
2: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
0: Perquè és un món en femení.
2: Exacte, en femení.
0: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem. Posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
2: Sí.
0: Perquè crec que el món sense el 52 tot és dolent, però sense el 49 o 48 també.
2: Tot,
0: no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jo dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
2: M'encantaria dir-li que no tingui por.
0: Ai que sí?
2: Sí.
0: Jo també.
2: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia, si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot, saps?
0: Sí.
2: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jo, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
0: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
2: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai, mai, mai... Jo tinc un nen i una nena.
0: Uh-huh.
2: Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta. O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc. Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt, de l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que reflexionem amb que no, no... És que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui. No, no sí, pot ser.
0: Sí. Sí, perquè després transpua, no? I clar, aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte sí. a l'avi, és el poc respecte al veí,
2: sí.
0: el... és el poc respecte sí. que ens tenim entre nosaltres, no? Sí. I el poc respecte que tens amb tu mateix.
2: Sí,
0: no?
2: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguem més amable. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
0: Doncs amb aquest de bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho i, bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic i que no ens tirem enrere. Jou, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaer.
2: També.
0: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals a vegades no se'n parla. Gràcies, Jou.
2: Totalment, gràcies a tu, Charo.
0: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa un humor, que ella en fa, i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
3: A mi em sembla fenomenal.
0: Tot meravellós.
3: Tot.
0: I avui explica'm, avui i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
3: Doncs jo vinc a cremar.
0: Molt bé.
3: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
0: Ens ha carregat, sí. Se'ns ha carregat.
3: Amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
0: Sí, més pausadeta.
3: Sí.
0: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues, ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliure. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
3: 100%.
0: Ah, que no?
3: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat.
0: No,
3: l'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
0: S'acabó.
3: Sí.
0: Que pogués. Vinga, i avui...
3: Avui comencem
0: a lliurar...
3: Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bueno... Bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
0: Mentira.
3: És la dona empoderada. Sí, bueno...
0: però a veure les aigües com les meigues.
3: Claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia a productes en línia i va acabar muntant un imperi milionari, no? Va passar, doncs, des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar, doncs, a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
4: Bella.
3: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària, coses, no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
4: Tenen temps, eh?
3: Sí, sí, sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
4: Sí, una Nancy...
3: Sí, de carne y hueso.
0: De carne y huevos, sí, sí, sí, que decía un amigo mío. Sí.
3: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
4: Claro. Ah, era la condició, claro, aquesta, però això no...
3: Claro, es empresaria d'èxit, aparte de madre i persona que se cuida, llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
4: Vols
3: això.
4: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, sí, sí, perquè no lo veo claro.
3: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
4: Vinga.
3: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
4: Què em dius ara?
3: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
4: Sí, tot... o què?
3: Mira, jo, o sigui, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
4: Què
3: ho peto
4: dius,
3: a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. Soc, o sigui, a nivell laboral, un 10, vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
4: A Barcelona?
3: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
4: Jo no.
3: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
4: Ets una girl boss,
3: sóc una
4: girl boss. Arribes que... i veig, no et contractem per no res, eh?
3: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
4: Transpues
3: tu me hueles. Tu sí, dius, bueno, ah, una girl boss pel carrer.
4: Olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
3: Sí, sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, vale? Clar.
4: Olfactivament també.
3: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro. Què més
4: jo
3: faig? T'explico, és perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
4: Sí, sí.
3: De girl boss. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una girl boss jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates... amb tots, ¿vale? Amb tarotistes si fa falta. Jo
4: també,
3: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
4: no, un si poc tens
3: una ONG,
4: temps.
3: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és curat? Dic, sí, vinga, sanem,
4: sí,
3: que les girl boss tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
4: És que... sí, és complicat, és complicat. Home, a mi em costa ser mala
3: clar
4: mare i ser mala comunicadora, imagina't.
3: No, és que és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat, doncs, a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
4: Home!
3: Sí. Ah. Perquè a mi, no, jo, mira, sóc una cosa una mica analògica, eh?
4: Ah, sí, ets una mica boomer, eh?
3: Sí, sóc una
4: és
3: mica
4: que
3: boomer.
4: Tira.
3: Sí, sóc una mica especial.
4: Estrenin, sí.
3: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
4: També?
3: Sí. Pinto
4: ceràmica?
3: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé.
4: Ah.
3: Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una girl boss vacia. No. Jo, pues, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
4: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem abans la secció.
3: No, ja... És que, bueno... Girl boss, ho sento, és perfecció.
4: No, jo el que
3: és perfecció,
4: manis,
3: saps? Sí, sí. Estic superempoderada, o sigui, la gent em veu pel carrer i diu,
4: sí,
3: em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps? De
4: una olora al respecte, i la por.
3: Total. També faig una cosa que és cuidar. Perquè, clar, el sistema ens demana, no?, quan ens van dir, bueno, podeu ser girl boss, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no?, domèstiques, perquè ho fa tot una girl boss, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale?, però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
4: Oh,
3: vale?
4: Important.
3: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale...
4: 63
3: tinc
4: plantes?
3: Tinc 63 plantes,
4: els
3: sí.
4: Els hi cantes?
3: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
4: però
3: tipus
4: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
3: bueno,
4: girl boss...
3: Bueno, els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
4: Però ho has vas entrenant. Bueno,
3: sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
4: Tan plants bos!
3: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
4: No, però
3: que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el que fa un àguel bos, clar.
4: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
3: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
4: No se m'acord.
3: Dormir bé, Charo, perquè, clar, todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
4: Clar,
3: no
4: et dona.
3: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser un àguel bos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
4: Hashtag àguel bos a tope.
3: Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res. Clar. O sigui, quan no és una cosa, és una altra. Coses
4: jo ja m'estic cansant, de sentir-te.
3: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta que el bosc, se'ns han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
4: No, jo deus cagar i deus fer més coses.
3: Clar, escriure... Aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
4: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
3: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
4: Sí, clar, però...
3: El cogombre, mira, un cogombre, una amanideta...
4: Home, però lavabo... No sé,
3: no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets un àguel bos, no pots perdre el temps.
4: No, jo ho entenc, però...
3: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
4: És que has de llegir, tu també llegeixes.
3: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan no. Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
4: La Ilíada sense... no seria la teva lectura.
3: No puc.
4: No pots.
3: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
4: Hot yoga?
3: Sí, clar. Home,
4: que és el yoga caliente?
3: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
4: Perdó,
3: és que...
4: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts graus?
3: I fan
4: graus.
3: Molta calor, sí. Fiquen a tope la temperatura.
4: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
3: Ho cremem. Sí.
4: No, t'ho dic
3: sí,
4: perquè...
3: Sí, totalment.
4: Companyes i algú... Ai, podríem fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
3: Hot fogot total, m'encanta.
4: Hot women.
3: Fogot yoga.
4: Hot women.
3: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la mano, viviu amb un hot yoga constant.
4: No sempre.
3: Això que us emporteu, això que us emporteu. Pensa que la classe de hot yoga està a uns 70 euros, al mes.
4: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
3: Clar, bueno.
4: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, m'has
3: escalat. És que faig... Clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del girl boss, perquè tu pots ser una girl boss, has de ser una girl boss, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
4: Una no, has de tenir moltes.
3: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
4: Ah,
3: clar, sí. Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència, i és molt esgotador.
4: No,
3: vale?
4: Sí, és esgotador.
3: O sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de girl boss.
4: Ah,
3: jo
4: mira-la.
3: No vull ser una girl boss.
4: Ja no vols més, eh?
3: Jo ja no vull més. Jo vull ser una girl, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
4: A mi una girl i el boss que sigui
3: el boss m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
4: O
3: Charo,
4: que vols que són.
3: Jo vull veure'm, jo que sé, una Isla de les Tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha d'una de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
4: És esgotador,
3: sí. És esgotador.
4: Sí,
3: És
4: hi ha una opció, També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
3: Sí,
4: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
3: Per això estic esperant...
4: Estàs esperant amb candeletes...
3: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
4: molt
3: vamos,
4: bé.
3: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
4: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
3: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
4: Sí,
3: vale?
4: La veritat és que sí.
3: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
4: Sí que és
3: spoiler,
4: veritat,
3: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
4: Bueno, és que,
3: per
4: clar,
3: sobreviure, perquè clar...
4: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
3: clar,
4: que dius, per què?
3: Clar.
4: Dona meva, si no han posat ni els carrers,
3: ni els carrers.
4: Al poble... al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't, ja, a les 6
3: ja
4: ni
3: el... ja fet el
4: ella ja ha fet els 300 quilòmetres que has de fer amunt
3: i avall. Els 10.000 passos...
4: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyes... Perquè...
3: Però és que, clar, no hi ha temps.
4: No
3: hi ha
4: dona
3: temps.
4: La vida.
3: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
4: Què és una skincare?
3: Una skincare són totes les cremes que se suposa que ens hem de posar. Vale, per envellir dignament,
4: el skincare,
3: cuidado de la piel, que si lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida, són set passos, bueno, niacidamida, això va molt bé, se suposa, per les arrugues...
4: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
3: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
4: Ah, les coreanes.
3: Les coreanes, com que tenen aquestes pells... Doncs
4: tenen
3: ara
4: les pells de
3: l'ADN,
4: no?
3: Clar,
4: no
3: però això no ens ho expliquen, Charo, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
4: No està... Si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no s'ha, estimada meva. Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una galbós, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
3: Sí.
4: Correu massa i us han enganyat.
3: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
4: Clar.
3: No és més, perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, és un... Se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors, és una trampa. És una trampa. Hi ha una part de... La lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia morirás en el intento, saps? Clar. O nunca será suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
4: Sí, senyora.
3: I ja està. I ja està. Doncs
4: pues escolta, ja
3: a la foguera
4: està.
3: El carnet d'aquell bosc.
4: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
3: Això
4: jo
3: mateix.
4: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
3: No.
4: No he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
3: Farem una foguera i cremarem.
4: Cada mes cremarem coses que
3: sí,
4: no ens fan.
3: Els mites. O sigui,
4: ai, per favor, sí.
3: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
4: I ens queda molt per
3: fer. Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
4: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
3: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monòlogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
4: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
3: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
4: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu, si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Són les 4 de la matinada.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no?
1: Aquesta calamarsa,
0: que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni que

0: Jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava porcions màgiques, i el meu cap, allà sota d'aquell cirerer, se n'anava que jo, quan seria gran, crearia productes per les dones.
1: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
0: No. Realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient. I va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres. I quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
1: Han vingut aquí al programa l'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o diguem-ne, el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
0: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
0: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració. I l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web, i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
0: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma, és, ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
0: Exacte.
1: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb un aroma.
0: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de bon aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades, ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen, pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres, ah sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades, no és com només et poses aquesta crema i ja està. No, o sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat. I això crec que és el que em fa sentir més orgullosa després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
0: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'està posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
0: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no? De que no som suficients tal com som, i a dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo...
2: Tindràs que tornar a Formentera,
0: bueno,
2: punt de partida,
0: bueno,
2: no?
0: Bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
1: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
0: exacte,
1: no recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
0: Mira, realment això també va sortir... jo per començar crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni, vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda, i vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor... Ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà als camps de lavanda, ens vam assentar sota una olivera. Jo vaig dir, jo això ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Mon Aroma. Però van passar uns quants anys, perquè clar, després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat, i de cop i volta dic, ai, dir, què he de portar les dones a la Provença? I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, i això. I totes de seguida, uah, jo vull venir, jo vull venir, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal, i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir un taller d'aromateràpia i els hi comentava a les altres noies. És que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als camps de la lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar allà, allà al mig de la lavanda, que la gent hauria pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
1: ara ja no ve el disparador.
0: Exacte, no? O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
1: No, que no miri a ningú. Eh?
0: Que no miro a ningú. Bueno.
1: Estem fent dentetes aquí amb el viatge.
0: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat, aquesta paraula quedarà rara o lletja, però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs, realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
0: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, la oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
0: que...
2: jo ja m'estic posant producte que has portat, que això és una meravella, eh?
1: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh, sí,
0: sí. Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, oh, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials, quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el sol fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
0: que sí? Que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals. I crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo que sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
1: Jo vaig...
2: Això també és molt... Això, a vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
1: Sí. ja està absorbida, però a banda vaig llegir el, no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
0: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo que em vaig ficar com a plorar. Bueno, jo sóc de llàgrima fàcil també, eh? El meu ascendent...
2: Bienvenida
0: al meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir: ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis, pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans, pobra, destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir: té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu: ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies se li van curar les mans. Em va passar fotos de les seves mans regenerades, amb la pell sana, i em va dir: estic tan agraïda que ara me les compra de 4 en 4.
2: Potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
0: també,
2: no?
0: També, sí, sí, clar. Cada cas és diferent. Jo sempre dic: primer, i aneu al dermatòleg, que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat mil coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen: Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic: doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle.
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare, que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
1: Però jo ara et diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
1: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, o el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com: ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo. Vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
1: De veritat.
2: Però jo el que o sigui, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic: aquesta nit m'ho faig.
1: Sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
0: No. Bueno,
2: tants productes com ens diuen?
0: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica, que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia, no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
0: Ja està.
2: Bueno, ja està. Això em veig capaç de fer-ho.
1: I et fa, sí. Bueno, i també això del guaixa i de...
0: Jo això ja és un nivell pro, eh?
1: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
1: Jo faig promoció perquè ho he provat.
0: La Carmen ja és nivell pro.
1: És nivell pro.
0: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, i o sigui, fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
0: Home,
2: a través de la teva web,
0: comences
2: a través de les teves
0: xarxes. Comences per la web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs... I ja ets una dona bon aroma.
1: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, he vist el temps, s'acaba.
2: Se'm passa volant.
1: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, altre fill.
0: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar, perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està ple de rituals.
1: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, alguna cosa que
0: ara
1: hi
0: hagi
1: allà?
0: Ara hi ha tot canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
1: Hi ha places encara?
0: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs, home, si vulguis fer... Si m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
1: Jo ja aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que ja aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Doncs tenim molts deures pendents, tu i jo.
1: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
0: Ja us dic ara que sí.
1: Tens una cita, l'Inspira't.
2: Una inspirada més.
1: I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: I volem seguir aquí a l'Inspira't, al 99.7 de la FM, amb aquest cercle de benestar que hem creat amb aquest projecte de Mon Aroma, amb l'Esther Armengol. Però avui ens connectarem a través de l'art, perquè l'art musical, especialment, aquí ens encanta i estem segures que vosaltres també. Però, Cuca, jo crec que abans que es connecti aquest grup que estem esperant de Cadis, que tenim moltes ganes, no?, que, perquè ja olora estiu, aquí ara olora a tots els aromes que ha portat aquí l'Esther amb les cremes, però jo oloro també a estiu. Mentre es connecten, em pots explicar, perquè tu vas tenir una cita molt, molt màgica i molt, molt prime.
1: Sí, sí, eh? I no va ser secreta, ni d'aquestes de...
0: No, no, per això, que ens has d'explicar tots els detalls, amb qui et vas trobar fa uns dies.
1: Doncs mira, dijous passat vaig estar a l'Hotel Majestic, a Passeig de Gràcia. Com sabeu, és un hotel molt emblemàtic de la nostra ciutat i vaig fer una trobada, jo com et comentava, una xerrada sobrenatural amb un dels cantaors de flamenco del moment més importants que està traient aquest disc tan important que es diu Coplas del Querer, que comença a gira, que jo crec que no ens ho podem perdre, perquè realment de per si ja és una persona que... Jo l'admiro.
0: Parlem de Miguel Poveda.
1: I ara, clar, ara ja l'admiro per partida doble, perquè ha passat per Barcelona per estrenar el seu nou documental, El Lorquecido, Solo el misterio nos hace vivir.
0: Aquesta segona part...
1: El misterio és el que te mueve. El misteri és el que te mueve. Doncs ha passat per Barcelona, com et comentava, ha estrenat, ha fet diferents passes a diferents cinemes de la ciutat, on ha parlat amb el públic, ha fet xerrades així com molt, molt directes, podies preguntar. Però jo vaig tenir la sort de poder fer-li una entrevista. Bueno, m'ha explicat moltes coses, vam parlar molt de com li va néixer aquesta passió pel poeta. Després també li va... Com et diria? Em va comentar també que ha anat, a través del documental, ha anat com seguint les passes de Federico García Lorca per totes aquelles ciutats que ell va passar. Perquè, clar, em va dir, diu, és que, clar, el poeta no sabem on està enterrat. No coneixem, no tenim moltes imatges d'ell. Només tenim una allà a Buenos Aires que ens fa així una mica així amb la mà i ja està. I, doncs, em va parlar de tot aquest procés. Diu que va néixer, aquest documental va néixer d'una forma molt, molt artesanal, però que realment li ha sobtat la rebuda, la gran rebuda que està tenint. Després també, que més coses em va explicar? Em va explicar, bueno, ell és de Badalona, que clar, ell va començar cantant entre les penyes flamenques i que mai s'ha... Això m'ho va comentar perquè li vaig preguntar, dic, t'imaginaves aquell nen de 15 anys de Badalona que arribaria a ser un dels cantaors més importants del nostre país? I diu, mai m'ho havia imaginat. De fet, em va explicar una anècdota que va tenir un sopar amb el Bigas Luna, perquè el va trucar perquè una de les seves pel·lícules volia que ell cantés, i va anar, ell acaba d'arribar de la mili, va anar al sopar, diu, clar, el Bigas Luna, director de cine, amb la seva parella, amb una actriu francesa, no sé què, bueno, just estava preparant la pel·lícula, diu, i allà em vaig adonar que si volia ser més que un artista tenia que formar-me i tenia que aprendre i tenia que cultivar-me. I em va sobtar molt això, la importància de que una persona, encara que vingui d'un barri humil, amb aquesta formació i aquesta preparació s'ha convertit en un dels artistes més importants del panorama musical, no? Sobretot en el que és el flamenco. Em va parlar de Ojos Verdes, aquests versos que són amb unes anècdotes espectaculars a Barcelona. Sabeu que Ojos Verdes és un dels poemes més recitats per a Lola Flores. Bueno, m'ha explicat tantes i tantes coses que jo crec que l'entrevista d'aquesta nit que faig al meu programa Espai Obert a Televisió Sabadell no us la podeu perdre.
0: No. De ben segur que la miraré.
1: I us avanço que la penjaré, o en breu estarà penjada ja completa en el meu YouTube, Cuca Fernández, i podeu gaudir perquè va ser, com et deia, més que una entrevista, va ser sobrenatural. Vam parlar també de la seva... Va intervenir en el teatre real... No, el Teatre Espanyol, perdona, el Teatre Espanyol de Madrid, amb quatre passes d'Una noche sin luna, amb el Juan Diego Botto, que també està fent una altra mirada del poeta des d'una altra perspectiva, i que també em va explicar una anècdota. Ell no tenia entrades per anar a veure aquesta obra de teatre, i d'una manera pues, espontània, i aquelles coses que la vida et posa a sobre la taula, Peris Bencheta, dels que produeix l'obra, un actor dels que estan a l'obra, participant d'aquesta obra meravellosa, el va trucar i li va dir: mira, és que volem que vinguis a cantar una nit i facis un passe. I ell es va quedar flipant, perquè dius, jo queria ir a veure l'obra i ara em diuen que volen que faci un passe. I llavors, bueno, aquestes casualitats de la vida, que al final va fer 4 nits, 4 passes, i com diu ell, van ser 4 noches sin luna, però con mucha luna.
0: Ai, m'agrada molt això.
1: Llavors, bueno, ha sigut meravellós, realment em vaig trobar amb un artista, però sobretot amb una alma, amb una essència. I com dèiem ara amb l'Esther, que important és retrobar-nos i tornar i no tapar tot el que tenim a dintre, no? I jo crec que a part d'artista, Miguel Poveda és una persona que s'ha cultivat, s'ha treballat, i amb Lorca han fet, com vam comentar també a l'entrevista, jo li vaig preguntar, dic, és que sembla que són dos almes que hagin fet match. I em va dir, home, jo d'això no entenc, però m'agrada molt l'expressió.
0: La lorcura, no?, que s'ha creat, no?,
1: i m'ha deixat enlorquecida. O sigui que no us puc explicar gaire cosa més, perquè si no, no mirareu
0: exacte, t'anava a dir, deixa'ns allò amb l'am posat i ja està. I la resta ja aquesta...
1: Us la recomano.
0: Ho mirem a través del teu programa, que fas el programa
1: de
0: televisió.
1: Sí, aquesta nit a les 11, a Televisió Sabadell.
0: Aquesta nit a les 11. I si no, al YouTube.
1: I si no, al YouTube, que està tota completa. Però bueno, avui serà una avançadilla i ja després a la nit ja ho tindreu completant al meu YouTube.
0: Molt bé. No, ara anem al sud, no? A veure
1: sí,
0: si podem
1: al sud.
0: Viatjar al
1: no
0: sud.
1: Sé,
0: espera,
1: no sé com
0: moment,
1: estem,
0: espera.
1: Perquè, clar, això de les videotrucades té el sud un misteri, eh?
0: És un art, eh?

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres al programa Foodie de Ràdio Rubí. Rubí estrena nova ruta gastronòmica, la Primavera de Tapes, una iniciativa del Gremi d'Hostaleria i Restauració amb el suport de l'Ajuntament de Rubí, ens convida a saborir la ciutat cada dijous d'aquest mes de maig. Durant aquestes setmanes, els carrers s'ompliran d'olors, de copes que s'alcen, de converses que s'allarguen. La primavera surt al carrer i arriba també als fogons de bars i restaurants per oferir petites creacions que expliquen grans històries. Cadascun dels 40 establiments participants d'aquesta ruta ofereix una etapa única, pensada com una carta de presentació. Una mossegada, o dues, que ens parlen de qui l'ha cuinat, del producte i de l'ànima de cada restaurant. Un recorregut que convida a perdre's, o trobar-se, depèn de com, entre bars i restaurants, descobrint racons i també gustos. I com a tota bona ruta, també hi ha joc, també hi demanar participació. El públic pot votar la seva etapa preferida, convertint cada tast en una petita decisió, en una complicitat compartida. La Primavera de Tapes no és només una proposta gastronòmica, és també una manera de descobrir la ciutat tot tastant-la. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a descobrir la Primavera de Tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: la mata va.
1: Vinga, amb canyita ben tirar i amb el que convingui, perquè són 40 tapes, 40 restauradors que ens conviden a degustar una proposta gastronòmica amb beguda per 4 euros i mig. Saludem el xef del programa, Blai Ferran, què tal?
2: Molt, què tal?
1: Molt bon dia.
2: Què tal?
1: Què tal? Bon, com estem?
2: Bé,
1: ganes
2: fantàstic.
1: De primavera de tapes.
2: Amb ganes de dijous per començar a provar tapes. Aquí en tenim ara unes mostres. I la veritat, ja no sabria per què no començar.
1: Ei, que no?
2: No.
1: Allà hi ha la Marta Castany, també, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta,
3: hola,
1: com
3: bon
1: estàs?
3: Dia. Molt bé.
1: Sí? Sí, ara tens enveja, eh?
3: Sí, una mica.
1: Una mica, eh?
3: Una mica, sí.
1: Gana?
3: Sí, també,
1: no?
3: La veritat.
1: Encara
3: sí,
1: no hem
3: sí.
1: dinat, llavors
3: és
1: això...
3: És que aquesta olor que se sent fa la vida, no?
1: Aquest és el millor privilegi de fer el primer, segon i postres, quan venen els restauradors i ens porten les seves creacions i l'estudi fa aquesta olor a xup-xup, a fons, a salseta, a melós, hi ha molt melós avui a la taula. Allà hi ha la Mari González, del Gastrobar Distinto. Mari, què tal, com estàs?
4: Hola, buenos días.
1: A ti te van las rutas.
4: Sí.
1: A ti te van las tapas.
4: A mí me encantan.
1: A ti, todo lo que te dicen, tú pa' allá.
4: Yo me apunto a un bombardeo.
1: ¿Que sí?
4: Sí.
1: La Patricia Barral, del Celler 22. Sí. Patricia, bienvenida.
5: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás?
5: Encantada, muy bien.
1: ¿Tu primera ruta esta?
5: Sí.
1: ¿Y qué?
5: En 6 años que tengo el establecimiento, la primera vez.
1: ¿La primera vez?
5: Sí.
1: Te han enredado esta, ¿eh?
5: Vaya que
1: vaya
5: sí.
1: Vaya que sí.
5: La Antonella.
1: I el Cristian Ríos, de la Sushiteca, membre també de la Junta del Gremi d'Hostaleria i Restauració. Cristian, què tal? Benvingut.
6: Bon dia.
1: Tu tens doble funció avui, eh? Vens representant el gremi,
6: sí.
1: Representant la... institució, l'organisme que impulsa, que promou i que l'ha liat parda amb aquesta
6: això sembla
1: primavera de tapes, i també vens com a restaurador perquè ens has portat també la creació de la Sushiteca, eh?
6: Exacte.
1: Molt bé. La Marta s'ha preparat una miqueta de 4 dades presentant una miqueta què és aquesta primavera de tapes. Si et sembla, ens posem en antecedents per allò, dibuixar el marc del que serà aquesta ruta de cada dijous, en què aquest dijous, que és 7 de maig, Rubí t'estrena.
3: Exacte, així és, Mariona. Rubí estrena enguany la primera edició de la Primavera de Tapes, una nova iniciativa gastronòmica impulsada pel Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. El funcionament és fàcil. Tots els dijous del mes de maig hi haurà 40 establiments locals disponibles que oferiran una tapa amb beguda per només 4 euros i mig. La iniciativa vol mostrar als rubinencs la gran oferta gastronòmica que hi ha a la ciutat i també vol donar dinamisme als carrers de la ciutat.
1: Es tracta de que sortim als carrers, que provem, que tastem, que descobrim potser locals que no coneixem. La ruta acaba oficialment el 28 de maig, però després del 28 de maig encara hi ha alguna cosa més.
3: Sí, exacte. El 4 de juny a 5:45 hi haurà l'acte de lliurament de premis de la Primavera de Tapes al Mercat Municipal de Rubí, on es donaran a conèixer 6 premis per les millors tapes.
1: 6 premis, eh? I qui els decidirà aquests premis, Marta?
3: Doncs això serà decisió de tots aquells rubinencs que s'animin a participar a la Primavera de Tapes. Si voleu votar per la millor tapa, heu d'aconseguir 5 segells de 5 establiments diferents mentre tasteu cada tapa. Aleshores, quan tingueu la butlleta completa, podeu votar per la vostra tapa preferida i dipositar-la en qualsevol dels locals que hi col·laboren. Teniu fins al 28 de maig per enviar la vostra butlleta i entrar en el sorteig de 20 experiències gastronòmiques a la ciutat que inclouen des de dinars fins a sopars de luxe.
1: Per tant, si heu decidit fer operació biquini, no seria el moment de començar-la, perquè tindríem un mes de maig en què primer hem de provar 40 tapes i després encara, si ens ha tocat alguna d'aquestes ofertes gastronòmiques, algun d'aquests premis, encara tindríem més opcions de continuar, sí. De continuar menjant. Els 6 premis seran escollits per votació popular? Ara faig veure com que no ho sé.
3: No, d'aquests 6 premis, 3 d'ells seran a votació popular i els altres 3 segons el jurat especialitzat. Tota la informació d'aquests establiments, les ubicacions i les tapes la trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament de Rubí amb tots els detalls.
1: Que hem dissimulat una miqueta perquè, sabeu, com sabeu, el Blai i jo formem part d'aquest jurat especialitzat. Especialitzat, no sé, bueno, ell sap de cuina i jo sé de menjar. Llavors, entre els dos, fem alguna mica
2: d'establiment.
1: Exacte. Especialitat. Cristian, d'on surt aquesta primavera de tapes? Quan decidiu els restauradors, el gremi, que aquella ruta que feu al novembre està molt bé, però que vosaltres ara en fareu una altra i que la fareu per primavera?
6: Doncs mira, portem potser un parell d'anys treballant amb la junta del gremi, amb l'Alfred com a president, i Antonella és una persona que està al gremi d'hostaleria i ens ha ajudat moltíssim, el Pau de l'Artesana i el David de Sant Patrick's. I portem 2 anys, sembla que hagi passat molt ràpid, però és molt de temps, moltes reunions amb l'Ajuntament, entre nosaltres, a veure què podíem fer. I de sobte, doncs, bueno, vam dir, hem de començar a fer alguna cosa, i la primera opció que vam plantejar va ser això, de fer una ruta d'etapes, però a un mes, que no sigui el novembre, amb una miqueta més de bon temps, terrasseta i de més. I vam començar, l'Ajuntament ens ha ajudat també moltíssim amb això, i els restauradors encantats amb ells perquè han donat tot el suport també.
1: Clar, la Junta del Gremi, i el Gremi té doncs, la capacitat de dir que té la paternitat absoluta de la ruta gastronòmica més gran o més llarga que s'ha fet mai a Rubí. Ja al novembre eren 37 tapes, que ja ens semblava que era un rècord. Doncs vosaltres pugeu l'aposta encara una miqueta més, fins a aquestes 40 tapes de 40 locals.
6: Sí.
1: Us ha costat molt començar 40 restauradors?
6: Ha costat una miqueta.
1: M'encanta, Patricia, perquè em pone cara de...
2: Sí.
1: A mi m'ha costat.
2: A mi m'ha costat, oi?
6: Ha costat una miqueta, però bueno, sí que és cert quan s'ha explicat el projecte que hi havia darrere de tot això i l'empenta que portàvem, doncs la gent ens ha acompanyat.
1: Clar, és molta feina, això.
6: Sí. Sí.
1: Molta feina.
6: Sí, punt. Moltíssima feina.
1: Molta més de la que t'imaginaves?
6: Jo imaginava que seria més fàcil de gestió, però el tema de la gestió ha sigut una miqueta més complicat i després, doncs, bueno, amb els companys sí que és cert que ens han ajudat moltíssim, però sí que pensava que seria molt més pim-pam.
1: I no, eh?
6: No. Té feina.
1: Aquí.
6: Té feina perquè a més es suma amb les nostres feines i que hem de treure temps d'on no tenim per cada setmana, per exemple, els dilluns, doncs 3 hores reunint-nos, fent... complicat. Però bueno, molt contents i ha sortit molt bé. Està sortint molt bé.
1: Bueno, espera que encara no hem menjat.
6: Jo dic que ha sortit molt bé el que tenim fins ara.
2: Exacte.
1: Molt bé.
6: Que no és poc.
1: Quin criteri astronòmic? Què heu demanat als restauradors? Perquè era important també oferir una etapa que animés, que seduís també la clientela, no?
6: Sí, l'objectiu que teníem era que no fos una etapa qualsevol, sinó que fos algo representatiu de cada comerç per un costat i que tingués alguna elaboració. Llavors no serveix unes braves amb unes patates congelades que fregeix i les poses i ja està. O sigui que havia de tenir una elaboració i de més darrere. Més que res perquè l'objectiu és que la gent, el poble, vegi que hi ha gastronomia a Rubí, que no tot és...
1: Jo deia a l'entrada que era com una carta de presentació, que cada etapa és una mossegada, això de caràcter, de local, de xef, de qui l'ha cuinat, i també de producte, no?
6: Això hauria de ser.
1: Aquesta és la idea.
6: Exacte.
1: En el 90% de les tapes que hi ha aquí ho heu aconseguit.
6: Sí, hi ha nivell.
1: Només per les fotos, eh? Jo encara no les he provat, sí. No penseu que... No, la més llista de la classe ja s'ha avançat, no. No he provat res de tot això. Però...
6: Hi ha nivell de tapes.
1: Però hi ha nivell... Sí, també sí. Em consta que intentàveu que la ruta no es concentrés al centre de la ciutat.
6: Exacte.
1: Sinó que la gent també hagués d'anar a zones on normalment... Mira, la del Gastrobar Distinto, que està allà a la carretera de Terrassa. Acordaros de mi, por Dios.
4: Sí, acordaros, ¿no? De los que estamos lejos, por favor, del centro, que el centro no es todo.
6: No, totalmente de acuerdo.
1: No, també buscàveu una miqueta això, no?
6: Sí, perquè quan tens 2 o 3 establiments que estan fora del que és el centre, però a prop entre ells, doncs també fomentes que si has de fer 3-4 tapetes, les fessis allà, al barri. Que no ha de ser tot baixar al centre i fer totes les tapes.
1: Mm-hmm. Clar, no ens servia que en diguéssim una en un barri. De fet, el jurat, ja t'aviso, el jurat s'ha organitzat per zones. No? Hi haurà un dia que farà centre, hi haurà un dia que el Blai anirà...
2: Feinada que tindrem.
6: Caminareu, caminareu.
1: No, no, perquè els del matí hi ha horaris que... Clar, nosaltres al matí treballem, no podem anar de tapes, no? Encara que siguem jurats, llavors el Blai ens fa d'enviat especial, anirà a recollir... Sí.
2: Llogarem un taxi, anirà acompanyant.
1: No, no, no. Llavors recollirà les dels matins i les tastarem. El preu, 4,50. Manteniu el preu també de la ruta que teníem al novembre, o que tenim habitualment al novembre. Això sempre, l'organitzi qui l'organitzi. L'Ajuntament, el gremi, on l'organitzes el primer, segon i postres, el preu sempre hi hauria gent que et dirà és que és car.
6: Bueno, el preu és supercorrecte. Ja estem veient aquí les tapes que hi ha. Estan molt per sobre d'aquests 4,5 sense la beguda. O sigui que portem com 3 o 4 anys amb el mateix preu de tapes. Tots sabem que ha pujat tot moltíssim i nosaltres continuem amb el mateix preu. I jo crec que tothom, quan tasti i vegi el nivell que hi ha de tapes i la quantitat de producte que hi ha, a més d'una beguda, és que actualment vas a qualsevol lloc i una beguda ja et costa gairebé els 3 euros.
1: El refresc, la canya, la cervesa...
6: Sí, gairebé els 3 euros. Llavors, gairebé. Que et diguin per 1,5 euros o 2 euros més que tinguis una tapa en condicions, estem contents amb el preu i és correcte.
2: Sí.
1: La Patricia, del celler 22, Patricia, és tu primera ruta.
5: Sí.
1: Què t'han contat? ¿Qué vas a tener mucho trabajo? ¿Qué vas a tener poco? ¿Qué te han pedido, Patricia?
5: A ver, trabajo ya tengo, ¿no? Demasiado.
1: Me encanta.
5: Entonces, bueno, Antonella me insistió, tú lo haces muy bien, es una pena que no te apuntes, no sigue, y ver el empeño y de que ya está siempre por mí, porque de hecho fue a buscar el material que no coincidíamos con el horario. Le digo, Antonella, es que no coincido con el horario. Llegaba, ya estaba cerrado, le digo, es que no puedo. Ella se preocupó, fue, me lo llevó y ha estado por mí. Y digo, venga, vaya, hay que...
1: Es muy difícil decirle que no a Antonella, ¿eh?
5: Sí. Te convence. Si hay un nivel de convencimiento, muy nivel pro.
1: Es muy difícil.
5: Sí.
1: Cuéntame tu tapa.
5: Bueno, a ver, la tapa es un melocito, es...
1: Maluset de porc amb salsa.
5: Sí.
1: Un nom tan bonic.
5: Está, bueno, está hecho con mucho amor, mucho cariño. Horas de cocción. Mucha dedicación.
1: ¿Es un plato que tienes normalmente en carta, Patricia?
5: Sí, es el plato casi estrella, aparte de otro. Pues los clientes siempre que van no me fallan con esta tapa y siempre tengo que tenerla porque si no me crucifican.
1: Ese es el plato que el sallet tiene que tener siempre en
5: siempre,
1: la carta.
5: Que no puede faltar, ¿vale? Y bueno... habría que probarlo también. Yo nunca a mí me dice que cómo está la carne cuando ofrezco a mi cliente, digo, tú la pruebas y me dices. Yo está buena, pero no tengo para decir está buenísima, está guagua, porque hay gustos y gustos, ¿no? Yo te la traigo, tú la pruebas y tú me das la puntuación.
1: Acepto el reto. Esto...
2: A la Mariona li costa poc acceptar aquests reptes.
1: No hay ningún problema.
5: Buen provecho.
1: Huele estupendo.
5: Está hecha con muy pocos ingredientes.
1: ¿Has venido con tu marido?
5: Sí.
1: ¿Cómo se llama tu marido?
5: Javi.
1: Javi. Javi, el programa en vídeo entero lo vamos a colgar mañana en la web. Porque está grabando todo el rato. Igual desde ahí no se te oye bien, Javi. Pero... No, que me sabe mal. Oye, también te digo, Patricia, y el mundo entero, que alguien nos grabe con el amor que está grabando Javi a Patricia en este momento. Siempre, no lo dudéis, ahí es. A ver, Blai, ajuda'm que jo ets a menjar.
2: No, no, jo he fet la foto primer. Patricia, això que està menjant la Mariona, aquest melós.
1: Costarà molt puntuar-lo.
2: És de porc, aquest?
5: És de porc? Sí.
2: Ingredientes
5: lleva muy pocos, no lleva ni tomate, ni pimiento, ni nada. Pocos ingredientes, secreto del chef.
2: Vale. Sí, a veces hay secretos, segons.
5: Sí. He hecho muy lento, muy lento, muy lento, a juego muy lento. Mira, y es que estás, muchas horas de cocción.
1: Es que se deshace, mira la carne.
5: Sí,
1: mira.
5: Muchas horas de cocción. Y el sabor que tiene es natural, ni avecrén, ni polvo, ni nada.
1: Que va a tenir polvo.
2: És que no cal, bueno. És que no cal. Exacto. Si fas una bona maceració amb el vi i les verdures.
5: Sí.
2: I després la cocció lenta, com tu dius, amb aquest foc que pràcticament no bull i ho deixes 3-4 hores, els que calgui, els que calgui.
5: Exacto.
2: És fantàstic. Llavors la carn agafa tot aquest sabor, aquest suc.
1: Sí,
2: Mariona?
1: Està molt bo.
2: La Mariona,
1: jo ja sé com sedujo a Javi, la
2: vale.
1: mujer. La mujer le puso esto.
2: Unes galtites.
1: I Javi dijo, yo para allá que voy.
5: Lo conquiste por el estómago.
1: Total.
5: Por la barriga.
1: Total. No me extraña porque a mí ya me has ganado. Entonces, no me extraña. ¿Es una receta tuya? ¿Es una receta que has heredado?
5: No, a ver, yo estudié cocina, fui a la Escuela Hostelería Holtmann. De hecho, el jueves empiezo un curso que es solo de arroz, que serán 2 meses el curso. Bueno, lo haré con él, que él también se ha apuntado, le gusta la cocina.
2: No, ¿no será los jueves?
5: Sí.
2: Hola.
1: ¿Qué pasa?
5: Por eso he puesto, sí, por eso he puesto la tapa hasta las 3 de la tarde, porque el curso lo empiezo a las 4 y media.
1: No, no, no, ella está matí, ella está matí, tranquil.
2: Sí, ja em feia patir aquesta dona.
5: Tranquilo, no, poca i nerviosa.
1: A més, això es pot deixar fet el dia abans i és més bo.
2: I tant.
1: I és més bo.
2: Això està claríssim.
5: Sí, sempre va estar, sempre ho va tenir i ho vaig a poder...
2: Segueix, que t'he tallat, t'he tallat.
5: Vale. Y entonces haré el curso de arroz y bueno, por eso cerraré a las 3 de la tarde porque iré a Barcelona y bueno, la escuela he estudiado, pues he hecho muchos cursos ahí. Gracias a ellos he aprendido técnicas, hago elaboraciones, he hecho alta cocina, de todo.
2: Muy bien.
5: Lo que pasa es que tengo el local que tengo, es pequeño, la cocina no me da para tanto y podría hacer muchísimas cosas y dejar a mis clientes babeantos.
1: Al carrer la bòbila número 2.
5: 22.
1: Esteu a 22.
5: Número 22, sí.
1: Al celler...
5: Sí, un poco más para arriba de ella, que también estamos fuera.
2: También,
5: sí,
2: también.
5: Exacto, pero bueno, mis clientes no me olvidan, siempre me tienen en cuenta, van de una punta a otra y nunca me han... Siempre han sido fieles.
1: Patricia, haz acopio de esto porque vas a vender mogollón, seguro, ¿vale? Entonces, que haz mucho, ¿vale?
5: Sí,
1: los jueves tengas ahí...
5: Ya he dejado ahí para preparar mañana. Tranquila.
1: Y me des un programa. Un día vendrás al Privé Segon y Postres a hablar del Celler 22, de tu historia. A Javi lo haremos pasar también, ¿vale?
5: Vale.
1: Y así hablamos un poquito tú y yo, que no nos conocíamos.
5: Pues ya nos conocemos y encantada y muchísimo gusto de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
1: ¿Cuánto dura lo del arroz esto que vas a hacer?
5: 2 meses.
1: 2 meses.
5: Todo
1: no me llega. Tiene que estar más arriba.
2: No, abans, abans.
1: Allà tinc la del gastrobarra distinto. Si aneu a la zona de la bòbila número 2, doncs podeu acostar-vos a la Trinitat Terrassa una miqueta fins allà, a provar la proposta de la Mari, aquest canaló malós de cua de toro amb beixamel de Porto i toc primaveral.
4: Ahí está, ahí está.
1: Ahí estamos, Cuéntame este concepto que tenemos aquí, Mari.
4: Este canalón surge pues unos días antes justos de que Antoniela viniera.
1: Que no se le puede decir que no, Antonella, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Muy bien.
4: Y yo que no me hace falta hacerme mucho, que yo me apunto a todo.
1: También es verdad.
4: Y nada, pues me propuse hacer este canalón porque hice una prueba unos días antes, me gustó mucho cómo me quedó y es mi propuesta. La carne es como dice ella, tienes que tenerla muchas horas, lo hago lento, ¿vale? Después para desmecharla, para que se quede bien desmechadita, para que no se encuentre ningún huesecillo, tiene trabajo, ¿eh? Después la masa del canalón no es la normal, es de huevo, es muy buena. Se corta muy suave. Después tiene el crujiente de jamón con una bechamel que hago de vino Porto y queda...
1: Y queda brutal. Esto lo tienes en carta también, Mari, ¿eh?
4: Sí. Bueno, este todavía no lo tengo en carta. Tengo puesto canalón porque yo tengo varios sabores de canalones de Kilesele.
1: Sí.
4: Y entonces tengo puesto uno. Entonces después ya la gente me pregunta, ¿cuál tienes esta semana? Y yo le digo cuáles tengo y es lo que me lo pide. Y ya está.
1: Tenemos canalón en la carta.
4: Sí, porque, claro, los hago de bacalao, lo hago de marisco, lo hago de vacuno, lo hago de carrillera, es que lo hago de muchos, de secreto.
5: Entonces...
1: Mari también tira el churri allí mirando, ¿eh? No la graba, pero también se la mira con mucho amor. Porque si no, luego a ver si, ¿saps? Creurán que no. Y no, no es el tema, ¿eh? ¿Lo pruebo?
4: Prueba.
2: Prueba, Mariona, prueba.
1: Prueba.
2: Bien, Mariona.
1: Vamos a ver. ¿Cuántos has previsto esto para cada jueves? Porque, claro...
4: Pues no tengo ni idea. La vez de noviembre me quedé...
1: ¿Corta?
4: No. No me faltaron porque hice bastante, pero que me sorprendió. Para no haber salido en el librito ni nada, me quedé sorprendida.
2: És veritat. Recordo que vas estar al programa i vas dir que no estaves en libret per alguna raó.
1: Sí. Però que viniste al primer, segon i pot.
2: Sí, clar.
1: Ja lo tiene.
2: Sí, també està.
4: Però no, me quedé sorprendida, la verdad.
2: Mira, a mi el que em sorprèn és el tamany del caneló.
1: Esto es enorme. Què tal? Es muy grande.
2: Eh que sí?
1: És molt bo.
2: Per una etapa és enorme, un caneló terrible. Això és en placa de lasanya d'aquesta dou, suposo, no?
4: Sí.
1: Hombre, 4,5 esto, això és sopar.
2: Això és un regal.
1: Això és
2: un regal, és un regal, això.
1: No?
2: Oh, tant,
1: sí. Aquest caneló, a la carta, abans d'obrir micròfons, dèiem que el tindries 10.
4: 12.
1: 10, 12 euros.
2: Sí, és el que val.
1: Vull dir, imagineu, basto...
2: Que sí, que sí.
1: Amb la beguda.
2: Que sí, que sí.
1: Oh, el problema de tastar és que no pots sortir segon.
2: Vols continuar?
1: No, és lleig, no.
2: Te'n queda una altra, eh?
1: Sí. Mira, no m'atabaleu, eh?
2: Fotem, eh?
1: Clar, la beixamel de Porto, tot i així, és molt suau. No és una beixamel.
4: Sí, perquè no l'hago molt fuerte. Aparte, lo Porto, lo que hago es primero rebajarlo un poco para que el alcohol se vaya...
1: ¿Evapori?
4: Sí, porque si no se queda muy fuerte.
1: Y así tienes también un canalón para todos los públicos.
4: Ahí está.
1: ¿Eh? Perfecto. ¿Qué posibilidades de bebida habéis previsto?
4: Ah, perdona.
1: Dime.
4: Perdona, que se me ha olvidado.
1: No, mujer.
4: Que también hay la opción sin gluten.
1: Sense gluten, molt important, sí. Això. Hi ha algunes tapes sense gluten, eh? Més d'una. Sí. No hi ha només aquesta, eh? Mira, opcional sense gluten. Míralo, aquí tenim les fotos que veureu en aquests llibrets que trobareu a tots els locals participants de la ruta, un llibret com aquest, amb l'ou ferrat i la flor. Meravellós, aquest. Vale? També trobareu tota la informació a la web municipal ruiz.cat/primavera-d'etapes. Aquí hi ha un QR que també us portarà a la web i allà trobareu el sistema de votació, etc. Les butlletes i les urnes, això sí, Carlos, això als establiments.
6: Sí.
1: I prou. I al mercat?
6: Diria que no.
1: Al final no, eh?
6: No.
1: Llavors, urnes. I han desplegat les urnes?
6: Han començat avui.
1: Això ha sigut més difícil que l'1 d'octubre, nens. Porta les urnes aquestes.
6: Han començat avui.
1: Ha començat, eh?
6: Si pensa que cada establiment tindrà una urna i són 40.
2: Són 40.
1: Són 40.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, vosaltres l'aprovateu molt feliç. Una urna a cada establiment.
6: Ja,
1: molt
6: després
1: fàcil.
6: És... uau, potser hauríem d'haver fet...
1: D'haver pensat...
6: 10.
1: No?
6: Amb punts estratègics. I
1: ja
6: però
1: està,
6: bueno,
1: no?
6: Així tothom té les mateixes opcions de...
2: No, està molt
6: bé. De votar.
1: Aviam, al final genial. Es podien haver donat també als restauradors, sempre poses una bossa, una caixa... Però clar, al moment que ho vols fer tot, que tot quedi fantàstic, que quedi meravellós...
6: Ho fem premium.
1: Doncs necessites una urna i necessites que sigui premium, eh? La Sushiteca ens presenta aquest sando furai de salmó trufat. Jo no sé ni què és un sando furai, però a mi em sembla que és un biquini, però amb sushi.
6: Sí, total. Sí, és un sàndwich.
1: Sí, és un altre paret, eh?
6: Exacte. La diferència és que en comptes de pa és el ganori que està temporitzada i en panko, i això serien les dues parts de fora, i a dins tenim un tartar amb arròs, salmó, formatge trufat i wakame.
1: Clar, els veterans, tu sempre has participat a la ruta de novembre, i ella participa també en la de novembre. Vosaltres, quan penseu la creació, ja penseu en aviam com m'organitzaré jo els dijous, no?
6: Sí. Ha de ser ràpid, fàcil de fer, bo. O sigui, ho va tenir tot. No val qualsevol cosa perquè després et venen... En el nostre cas, a l'estar al centre, ve moltíssima gent i venen tots de cop. I és una bogeria. Llavors has de tenir elaboracions que siguin fàcils de finalitzar i fem com si fos un takeaway. La gent arriba, paga, agafa la seva beguda, la seva tapa i surt. I
1: ja està.
6: Sí.
1: Així de ràpid, eh? Així de ràpid i ha de sortir tot més o menys igual, no?
6: Sí, tot igual.
1: Perquè no pot ser que n'hi hagi una que et surti molt bé i l'altra que no.
6: No, són processos i està tot molt pensat perquè surtin totes iguals.
1: I en el teu cas, abans de feina es pot, però no molta. Muntar-la l'has de muntar.
6: Exacte, sí, el muntatge es fa al moment. O sigui, no estaran preparades. O sigui que el nori sí que queda preparat, el tàrtar el tens preparat abans, però el muntatge es fa un a un al moment. Sí.
1: D'altres experiències, d'altres novembres, quantes tapes més o menys en una ruta de tapes pot tindre la Xuxiteca?
6: Moltes.
1: Home, moltes no em serveix, m'has de dir.
6: Ja, però és que tampoc és...
1: Però si no ho sap ningú.
6: Sí que ho sabem.
1: Pues por eso. Dime, más o menos.
6: Una mitja de 400 tapes.
1: Cada dia.
6: Cada dia.
1: Cada dijous, eh?
6: Cada dijous.
1: Per tant, estaríem a més de 1.000...
6: De 7 a 10 i mitja de la nit, en aquest horari, una mitja de 400.
1: I surten, i tal com surten...
2: Ara imagina't que facis alguna cosa complicada de preparar.
6: No es clar, pot.
2: Has de tindre el que en diem la mise en place perfecta, perfectament estructurat perquè puguis sobre la marxa anar muntant. És que això no en sortiries. No?
6: Sí, bueno, tenim tot pensat. Hi haurà dues persones fent aquesta etapa exclusivament.
2: Només això.
6: I a part nosaltres estarem al servei de restaurant que estem oberts, clar. Fem el delivery igualment que estem oberts. Vale. O sigui, llavors hi ha dues persones que estan només per això. Una persona només cobrant quan arriben els clients, vale. Una persona només amb les begudes, i és un procés.
2: Sí.
1: ¿Vosotros habéis previsto un refuerzo personal, gente?
4: Sí, yo tengo para el jueves un chico, aparte de mi mami, que me echa siempre mano.
1: Es una santa, y ahí está.
4: Mi marido, que ahí está, ahí de trabajo, pero se pondrá el distinto. Y bien, sí.
1: Sí, ¿eh? También has aprendido, ¿eh? Porque de la
4: claro,
1: primera vez...
4: Sí.
1: Ara ella no s'hi posa per poc amb aquest canaló cada vegada, eh?
2: No.
1: Ah, tela, eh?
2: Pues has de fer bo.
1: Patricia, has previsto refuerzo, gente que te va a ayudar.
5: Sí, pero sí. Lo único es que en mi etapa es, o sea, no es laboriosa al momento de servirla, es calentar, emplatar y ya está la cerveza, que no tiene que... Ya me miré eso de no tanto, ¿sabes? Porque podría haber hecho, y también quería algo que estuviera en la carta, claro.
1: Claro,
5: no,
1: tú otro. Priorizaste que el emplatado y el montaje fuera inmediato.
5: Exacto. Y lo único que me tengo que preocupar es de tener una buena...
1: Una buena olla. ¿Has de tener tú?
5: Sí.
1: Un bon cullerot, ¿vale?
5: Es la única preocupación y es eso.
2: Sí,
5: solo calentar. Está elaborada, bien elaborada y todo, pero a la hora de emplatar, nada, es calentar, servir y ya está. O sea que vamos a ir más rápidos.
1: Voy a probar esto de Cristian, el sandocán este, ¿no?
2: No.
1: Ayuda,
2: Sando mientras. Furari.
6: Abocado.
1: Abocado. El sandori este... No,
2: vale.
1: Sando Furai, gràcies. Uf, Sando Furai. Sandokan, jo també. Soc vella, saps?
2: Sí.
1: La Marta no sap qui és Sandokan.
2: Havies vist alguna sèrie? No, la Marta no. Ja li explicarem. Després, segurament, li expliquem. Molt bé. El tema de l'alga, que veig que va rebossat, empanat, com si fos qualsevol carn empanada, això també ho fregiu al moment o on teniu d'avançat, també?
6: Això tindrem d'avançat.
2: Tindrem d'avançat.
6: Perquè si no, sí que
2: seria un problema important. Crearíem un problema. Clar, perquè això recent fet ha de ser increïble, no? Que està el garrosset així. Així fred està bo, no? Bueno, que fred serà, fred serà.
6: Sí, clar, és un plat que en si és...
2: Sí, és fred.
6: És fred.
1: Les tres tapes que tenim, perdoneu que t'hi mengen. 4,5 € de sobres, eh?
2: I tant.
1: De sobres, i això no serà una ruta, això serà un repte, nen.
2: Un repte, total i absolut.
1: Quan me n'hagi acabat tres, no sé si podré més.
2: Bueno, el jurat haurà de compartir, perquè és que si no...
1: No. Bueno.
2: No.
1: A veure.
2: Compartir, tu dos, jo una.
6: És que amb aquestes tapes fas dos d'aquestes, qualsevol,
2: i has sopat. Sí. Són plats, no són tapes. Plats.
1: No ens les podrem menjar totes. O sigui, haurem de...
6: Compartir, no?
1: Haurem de compartir alguna, sí, Blai.
2: Ho he dit, però tu dius que no.
5: No,
2: Marta, que
5: ja,
2: que no.
5: Sí, anava dient que no.
1: És que a mi em costa molt compartir el menjar.
5: Sí.
1: Sí, el Robert t'ho pot dir. No, en casa se comparte todo, pero lo que hay en el plato es mío. ¿Eh? Jo a ell li dono tot, però del plato...
2: El plato.
5: No se toca.
1: No, el plato no. No, hi ha coses que no. La butleta. Necessitarem 5 segells, anem al procés de votació, ja, perquè nosaltres valorarem el gust, valorem la creativitat, valorarem això, que sigui fàcil de menjar, que sigui bonic, que sigui una sèrie de requisits que ens ha posat també l'Antonella, a qui no se li diu mai que no, l'ha posat, mira, ahí está Roxani Pedrono. Ven, Roxani, ven. Ven, ven. Sí, home, sí. Sí, jo sabia sí, que Roxani llegava tard, Roxani és del Laró Restaurant Benosalà, que té aquesta, presenta la mini catxapa de reina pepiada. Que sí, Roxani? Vale. Ja en dies m'ha llamat al telèfon, però jo no he pogut agafar el telèfon. Llavors, anem a posar el vídeo, sí, Robert? D'acord. Doncs posarem un tema musical? Re, 30 segons, just, perquè la Roxani entri. No? Vinga, va.
2: Au. Oh.

0: Manu Guix presenta el disc Galàxies, aquesta cançó és Astres, al casino de Rubí. Aquest dissabte, poquetes entrades ja, si és que en queda alguna. Per tant, us hem passat aquest vídeo per començar a escalfar l'ambient. Ja el veieu, si esteu veient www.radiorubi.cat. El Rubí al dia aquest matí ha fet una entrevista també amb el mismíssimo Manu Guix, que trobareu a la web de l'emissora, si el podeu sentir en directe conversant amb la Belén Tierno. I a tot això, la Roxani Perdomo del Leroy Restaurant Veneçolà, que ja ens acompanya. Roxani, què tal? Com estàs?
1: Tot bé.
0: Preparada per a una nova ruta de tapes?
1: Preparadíssima. Pero bueno, muchas expectativas, ¿eh? Primera vez que la hago en primavera. No
0: claro.
1: sé si en algún año se había hecho.
0: Es la primera vez.
1: Pues supongo que estamos todos igual en la expectativa y sobre todo aprovecho que comienzo agradecida con el gremio por toda la organización, porque sin duda, o sea, el trabajo que hay detrás, vamos, no se puede describir.
0: ¿Lo ves?
2: Es
0: sobre
2: verdad.
0: Todo
2: ¿Cómo
0: había de esperar a Rosane? ¿Lo ves?
2: Es verdad, es verdad.
1: Gracias. Bueno, al final lo vemos, los que participamos lo estamos viendo un poco desde la barrera, es verdad, porque todo lo ha llevado adelante el gremio y la organización está siendo de 10. Así que bueno, con muchas expectativas.
0: A Antonella no se le dice que no, ¿a que no?
1: No, imposible. Imposible, imposible. Aparte que no se le dice que no porque se ve la pasión y el trabajo que hay detrás. Entonces, trabajar con gente así es muy satisfactorio.
0: ¿Qué?
3: Qué bien.
0: ¿Lo ves?
3: Qué bien.
0: Es que es un amor. Es que es un amor.
3: Gracias.
1: No, no, a vosotros.
0: Cuéntanos la propuesta, Roxani de Laro.
1: Mira, la propuesta, de hecho, esto es un plato que no conocéis porque lo estrenamos hace un año, pero bueno, no, el último año no he estado aquí. La cachapa es, bueno, básicamente son unas tapitas de maíz tierno, dulce. Mucha gente dice, bueno, es como la arepa. No, la arepa es de maíz precocido, la cachapa es de maíz dulce. Entonces el contraste entre el queso y la mezcla de reina, que es aguacate, pollo, cilantro, es bastante explosivo el sabor, ¿no? Porque no te lo esperas. Entonces esperamos que guste mucho.
0: La de noviembre sí me te ha ido muy bien a ti.
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: la verdad
0: no,
1: es que
0: no nos vamos a engañar.
1: De hecho, en la primera edición, que pensábamos que iba a ser flojita porque apenas teníamos escasos 2 meses abiertos, pues fueron unas casi 900 tapas en total en toda la ruta, ¿no? Que para un negocio que está recién abierto, la verdad, estuvo muy bien. De hecho, a todo negocio que conocemos que va a abrir o que está recién abierto, oye, apúntate las tapas, porque...
0: ¿A vosotros os sirvió para que la gente os conociera?
1: Sí, claro, sí, sí, claro. sin duda. Fue un antes y un después. Incluso, a veces no es un resultado inmediato, pero sí que es verdad que de cara a enero, febrero, es que empieza como a caer todo ese cliente de la tapa, ¿no? Porque, claro, empezamos en noviembre, estamos recién abiertos, se pone la Navidad, es todo como muy... una vorágine, ¿no? De fiestas, de sitios, de encuentros, de todo. Y ya de cara a enero, febrero, pues te conocí en la tapa. O me hablaron de ti en la tapa, ¿no? Y es asombroso como la gente hace colas de hasta 2 horas. Llegaron a hacer cola el primer año, ¿no? Ya el segundo año no nos pillaron de esta manera. Vendimos más, pero mejor, ¿no? Con una mejor organización y bueno, cada año hemos ido a más. Así que muy contentos de participar en la edición de primavera.
0: Marta, ¿la vols provar tu, aquesta?
2: Déu-n'hi-do. Va, Marta, vinga.
4: D'acord.
0: Vinga, va.
2: Vinga, Marta, va, au. Aquí ho tens.
0: I he provat les altres.
2: I... Molt bé.
0: I em dius què,
4: eh? Sí. Sí. Jo seré sincera, eh?
0: Ma, jo també. Què vol dir això?
2: Ha fet...
0: Té bo?
2: Això és molt, eh? Diu que sí. Que bé.
4: Que estic menjant.
0: No te l'esperes, com diu la Roxani?
4: És el que anava a dir.
0: Menja, tranquil·la, passa. A mi em fa molta ràbia que me preguntin just quan acabo de fer la mossegada, que dius, home, que no ho veieu que menjo.
4: No, anava a dir que crec que al final això que dius del sabor que de tota la barreja, no? Com aquest gust que al final és com la barreja total, que es nota molt, i també m'ha agradat molt el toc aquest del formatge, perquè a mi m'agrada molt el formatge, i que es nota que hi ha un tou de formatge, així que...
0: Un formatge veneçolà, a més a més.
1: Sí, sí, sí.
0: Demà.
1: Sí, sí, tal qual.
2: Demà,
1: sí, sí, per la seva elaboració, des de l'origen del formatge, es feia a mà, 100%. Bueno, ara, fins i tot, jo crec que un 80% de l'elaboració és a mà, eh? Perquè si no, no... O sigui, quan tu mossegues aquest formatge, té com unes... com unes capetes similar al mussarela, no? Doncs per donar-li aquesta elasticitat, necessites fer-ho a mà. Mm-hmm. Encara les màquines no arriben a tot arreu.
0: No, dona'ls-hi temps, però de
2: moment
1: encara no. Arribarà, i tant que arribarà. però sí. De moment, per donar-li aquesta flexibilitat i aquestes capes, no, necessites fer moltes passes a mà.
0: Mm-hmm. La ració que plantegeu és una meitat d'aquestes, no?
1: No, és aquesta. Aquí n'hi ha tres racions.
0: Sí, aquestes tres
1: són tres tapes.
0: Són tres tapes, eh? Seria una meitat d'aquestes i la teva beguda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perfecte. 4 euros i mig. Vale. Això també, quan ho hagis acabat, també et sentiràs plena, eh?
4: Sí. Si et mengessis
0: una d'aquestes sencera.
4: Sí, perquè és consistent. Sí,
0: és consistent, sí. Exacte. Estàvem parlant de les votacions, Cristian, tu i jo. Què et mires? La vols tastar?
2: Després.
0: Heu provat les tapes? Heu tastat les tapes dels vostres col·legues de ruta?
3: No.
0: No?
1: Altres anys sí.
0: Altres anys sí, però les d'aquesta...
1: No.
0: Encara no, eh?
1: No, fins que no s'obri la ruta.
0: Aquell és algo, jo us lo comparto. Aquell és més fàcil de compartir i després el tastes. Sí? Tenim aquí la butlleta que ens l'ha posat el... Ah, no, la tenim allà. Que ens l'ha posat el Robert de Fons. Aquesta sí. És una butlleta que trobarem als locals participants. I per un vot necessitarem 5 segells.
2: Uh-huh.
0: Sí? Això vol dir que hem de, com a mínim, tastar
2: 5 tapes
0: per poder emetre el nostre vot.
2: Exacte.
0: No val la mateixa tapa 5 vegades, eh?
2: 5 tapes diferents.
0: Han de ser 5 diferents de 5 restauradors
2: bé.
0: I restauradores.
2: Clar que sí.
0: Perquè hem de fer una mini ruta. Jo entenc que el repte aquest de fer-los 40 agafarem tu i jo, Blai, això és una bogeria, no cal. Però mínim de 5 per poder emetre el vot. I després en aquest requadre que hi ha allà heu de posar nom, cognoms, aquest requadre d'aquí, nom, cognoms, i posar el nom del restaurador, del restaurant, del local o de la tapa, si us atreviu, que n'hi ha algunes de molt llargues, per poder, doncs, votar.
2: Uh-huh.
0: I a partir d'aquí, és que m'ho sé tot, perquè com que sóc jurat, ja no li pregunto, eh? Ja se lo cuento jo. I el 4 de juny donarem els premis a les 3 millors tapes per votació popular i a les 3 millors tapes del jurat especialitzat.
2: Exacte.
0: Que nosaltres anem a dir que serem el Blai i jo, però hi haurà més gent. Hi haurà la Xili i la vicepresidenta del gremi de Cerdanyola.
2: Exacte.
0: Sí? Aquests 4 individus. Només hi ha un senyor, per tant, 3 senyores i un senyor també.
2: 3 senyores i un senyor.
0: El jurat.
2: Ja m'agrada.
0: Que farem una puntuació, perquè sigui molt transparent, això, eh? Olor, gust, presència, textures, i farem...
2: Tot una mica. Fem una valoració general i puntuem.
0: De l'1 al 10 i matemàtica pura. Farem...
2: Que sí, que sí.
0: La mitjana, i a partir d'aquí, doncs ja està. Sí?
2: Farem.
0: Ai, mare.
2: A veure.
0: Durant l'acte farem aquest sorteig, perquè hi han les 3 tapes millor valorades al públic, les 3 tapes millor valorades pel jurat especialitzat, entenc. I si hi ha una coincidència? Ai, no ho havíem pensat, això.
2: I són premis diferents.
0: Són premis diferents, sí. Rebran 2 vegades el diploma o el que hagueu previst, eh?
2: Vale.
0: O sigui, podria ser que coincidíssim
2: sí.
0: El públic i nosaltres.
2: És el premi del jurat i el premi del públic...
0: De fet, seria bo, fins i tot.
2: Home,
0: no?
5: Podria dir que està alineat tot. No?
0: Per això seria bo, perquè seria cosa
2: però,
0: de
2: que... Però no acostuma a passar, això, eh?
0: Ai, però per què ets així?
2: No sóc així, és la veritat.
0: Home, fins ara, les votacions de la ruta de novembre, els que han guanyat... És que ha guanyat el gall sempre, sí? O sigui, fa 3 anys que només que guanya el gall. I ja us he dit que aquest any esperem, la Xili deia, sorpasso, com a les eleccions. Esperem que hi hagi... sorpasso. En tot cas, aquelles tapes més valorades, la primera, la segona, la tercera posició, sempre han anat alineades amb aquelles cues que deia la Roxani i amb el número de venda
2: sí,
0: i de
2: això,
0: gent
2: això
0: que ha anat als locals. Per tant, més o menys alineats sí que hem anat.
2: Vale.
0: No, Blai?
2: Vale.
0: Vinga, va, ajuda'm, que tu també. Parlem de premis, perquè al final, entre tots els que votin, que no siguin el jurat, que el nostre premi és la fartanera que farem, de menjar els 40 tapes, tots aquells ciutadans i ciutadanes que votin, siguin de Rubió de fora, si són de fora també?
2: Sí,
0: eh?
2: Clar.
5: Sí.
0: Perquè aquesta és una ruta que ven Rubí...
5: Perquè vingui gent de fora, també.
0: Sí, els de dins i els de fora.
2: Sí, clar que sí, està molt ben pensat.
5: Sí, sí.
0: I entre tots, sortejarem... Què sortegem?
5: 20 premis.
0: 20 premis.
5: 20 premis que hi ha des de sopars per 2 persones, sopars a domicili, crec que hi havia també algun.
0: Oh, sopars a domicili? Mm-hmm.
5: Sí.
0: Quina ràbia, això. Mm-hmm. Robert, hauràs de votar tu, que jo no puc votar.
5: Dinars, hi ha dinars, hi ha...
0: Fins a 20, eh?
5: Fins a 20.
0: Ha sigut més difícil trobar els premis? No. Te les tapes?
5: No, els primers va ser fàcil.
2: Sí? Vale.
0: Sí?
5: Sí, tenim un grup als restauradors i cadascú qui va voler va dir jo faig això, no això, això, això, això i...
2: Estupendo.
5: I ningú estava obligat a fer-ho, però també pensaven que era una manera de fer publicitat del teu propi restaurant.
0: Mm-hmm. Això us ha servit també dins del gremi per fer més pinya?
5: Sí, sí, sí. A més, recordo que vam fer una reunió no fa molt al Sant Patrick's per explicar tot allò de la tapa i jo no recordo haver estat una reunió amb hostalers aquí a Rubí i posar-nos tots junts pensant en que hem de lluitar amb tota la força que tenim perquè la gent vingui aquí a Rubí.
2: Sí, sí, algo que sigui positiu per tots.
5: Exacte, sí, perquè ha arribat un moment en què sembla que com que la gent marxa més fora als restaurants i com que Rubí com si no tingués restauració, i Rubí sí que la té, i això és una manera també i una eina perquè la gent coneixi puestos que ni els havia escoltat, mm-hmm, perquè directament no baixa al poble o perquè sempre van als mateixos puestos. Són molt de fer sempre el mateix.
0: Són molt fidels, els rubinencs, sí, i les rubinenques.
5: Sí, sí,
0: oh,
5: sí.
0: I de vegades, quan trobes un producte o un plat que t'agrada molt, doncs hi tornes, perquè ja està. I
5: sí, sí.
0: De vegades costa una mica aventurar-te, no?, a anar a algun altre lloc.
2: Sí.
0: No?
5: I això és una manera de donar visibilitat a tothom.
0: D'animar-te a creuar la riera, a anar fins al Distinto. Distinto, ¿cuánto lleváis ya? ¿Lleváis 2 años ya?
3: En septiembre hará 2 años.
0: En septiembre 2 años. ¿Qué tal?
3: La diada, muy bien.
0: ¿Estás contenta?
3: Sí, la verdad es que sí. Mucho.
0: Recuerdo el primer día que vino, sí, Mari y decía, yo no sé, pero yo tengo muchas ganas, ¿sabes? ¿Cómo va a salir esto? Pero yo a tope, ¿eh?
3: Sí, sí.
0: Sí, ¿eh?
3: Tengo ganas de seguir para adelante y seguir haciéndolo bien.
0: Habéis hecho comunidad, ¿verdad? En el, sí, Distinto.
3: Sí. El fin de semana pasado hice hasta una boda ficticia.
0: ¿Una boda ficticia?
3: Sí.
0: ¿Cómo ficticia?
2: ¿Cómo funciona eso?
3: Una boda, pero ficticia, que con un cura falso, a ver, yeah, pero con una boda, muy chulo, muy chulo, que es muy chulo, la verdad.
0: Bueno, allí se apunta, ya te digo que se apuntará todo, ¿eh? Una boda ficticia, para allá que voy. Ya está. La teva proposta al Leró, Roxani... ha acabat sent una mica per tothom, no només per la gent, sí, que vol recordar, sinó per gent que vol, doncs això, bueno, conèixer també altres gastronomies.
1: De fet, els,
0: no?,
1: clients ara són més d'aquí,
0: més d'aquí,
1: que d'allà,
0: eh?
1: Sí, sí. De fet, o sigui, la gent que és del nostre país o més de Sud-amèrica, no?, diu com que no sembla, no?, que sigui un lloc com els de nosaltres, i al final és que intentes adaptar-te, no?, mm-hmm, a la gent que ve, a que tothom pugui... Al final és com una ruta de la tapa, no? Vols que tothom pugui participar, que tothom pugui tastar i que a tothom, més que li agradi, que vulguin tornar, no? Perquè no et poden agradar tots els plats d'una carta, no? Al final n'hi ha per tots. Però sí que és veritat que al principi va ser una sorpresa perquè la nostra carta va començar una mica com excessivament adaptada a la gent d'aquí i la gent d'aquí mateix ens va dir no, és que volem tastar el que feu vosaltres. Vale. O sigui, el que ve d'un altre lloc, com mengeu vosaltres, no? I encara, clar, cada setmana arriba gent nova, no?, al final, i sí que et pregunten i com et menges això i per què i d'on ve, no? I sí que està, o sigui, és com... Al final compartir la nostra passió pel d'on venim, no? Perquè és aquella és la nostra casa, ara tenim la casa nostra aquí i no fer aquesta barrella és molt emocionant, no? Ja al setembre també, però justament farem 3 anys.
0: 3, eh?
1: Sí.
0: Ens fa 2, ens fa 3. El celler quan fa?
6: Bueno, yo empecé en agosto del 19, justo después de 6 meses vino la pandemia, pero bueno, gracias a Dios sobreviví, hacía paellas y eso, me pedía las paellas para llevar, hacía 2 o 3 paellas cada día y con eso salí a flote y bueno, y mis clientes... estuvieron ahí.
0: Tiremos, ¿eh?
6: Sí, sí.
0: ¿Tienes también ahora, tu comunidad, tu gente?
6: Sí, sí, sí, sí. Tengo una clientela fija que van cada semana, siempre son los mismos. O sea, bueno, va mucha gente también porque el boca a boca, de hecho yo no me ha hecho falta anunciarme porque el boca a boca ya lo hace. Patria, anúnciate, no sé qué. Digo, es que ya tengo faena, no quiero más, por favor.
0: No quiero más.
6: Y me va muy bien. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, le pongo todo el amor, trato a mis clientes como si fueran familia de mi casa, se sienten todos muy a gusto, muy acogidos, y eso les gusta mucho a ellos. Y se sienten en casa con mucha confianza, y estoy muy, muy contenta y con ganas de seguir para adelante y... Y ahí vamos.
0: Un día vienes al programa y hacemos monográfico del Sallé, que me han quedado cositas para preguntarte y para probar cuando, seguramente también de tu cocina.
6: Encantada.
0: Des de que us convidem a barrejar-vos, a deixar que això sigui com un jardí de flors de primavera, que si ja coneixeu el Christian i la seva sushiteca, us aneu a provar una mica del gust de Venezuela amb el Laró, que si coneixeu ja el Sallé, doncs aneu fins al Distinto, que si coneixeu el Distinto, us acosteu a la Fusió Europea. Una mica, la primavera és això, no?
2: És aquest això.
0: Jardí magnífic de tapes de flors i dolors que nosaltres transformem en gastronomia i que intentem... Teniu la llavor plantada ja. Està plantada, això ja. L'està regant el gremi amb molt d'amor, amb moltíssimes ganes, i ara falta que vosaltres... Aviam, no l'arrenqueu perquè queda lleig, però us la mengeu directament. I ja està, que per alguna cosa la imatge és aquesta flor, que en realitat és un ou ferrat. Doncs ja està, tot dit. Senyors, que tingueu molt bona ruta de tapes.
5: Moltes gràcies.
0: Que tingueu una primavera amb molta gent a les portes. Jo no sé si 2 hores de cua o no, però en tot cas, molta cua de toro d'aquesta. La Mari, el Sandokan, el Maluset i la Reina Tatiana, tot plegat. Que vagi molt bé. Primavera de tapes tots els dijous del mes de maig, 4,50 euros, tapa més beguda. Les tasteu, voteu, apunteu d'això, i si ens veieu el Blai i en a mi fent de jurat, no molesteu, que som un jurat especialitzat.
2: Que tindrem feina.
0: En aquests moments molt concentrats.
2: Tot el...
0: Va, desparem taula. Gràcies, Marta, que fem tard. Ens anem dient cosetes durant la setmana a l'Instagram del programa, el primer, segon i postres, els fogons, avui el Robert Fernández, a la taula la Marta Castany, el Blai Ferran, i qui us ha parlat, la Mariona Álvarez. Gràcies, cuineu molt, mengeu bé, i fins la setmana que ve.

0: Són les 6 del matí.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Ens tornem a retrobar aquí, a la sintonia de Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 de la FM. Sintonitzes Musical Express, aquest programa que fem des d'aquí, des de l'estudi número 2. Meitat programa del millor Americana Music i Country i meitat del programa amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja el musical després d'avui amb música de Betty Farchill. Això es diu The Hour Got Late. Benvinguts a Musical Express.

Avui hem començat el programa amb el blues i amb la sensualitat de Betty Farchill. Això es diu The Hour Good Late. Ens anem ara cap a la banda de Skull and the Gang. Això es diu Straight Ahead.

0: Banda estatunidenca de rhythm and blues, soul, funk i disco. Format a l'any 1964 a la ciutat de Jersey, a l'estat de Nova Jersey. És on els Cool and the Gang amb aquest tema Straight Ahead. Sintonises Musical Express. Tots els dilluns de 9 a 10 de vespre amb la millor música.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
0: Dancing in the Moonlight és una cançó original del grup Top Raider, però nosaltres escoltarem amb la versió que es porta King Harvest. Això es diu Dancing in the Moonlight.

va ser tot un èxit l'any 1983. Els Machiavel, del seu treball New Lines, amb la seva peça Fly. Segueixes com no sintonia Musical Express, els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor música. Música com que es porta ara al grup Àsia, aquest grup anomenat Supergroup de l'any 1981, per allà, per anomenat Supergroup, per la seva qualitat en els seus components. Gent dels Yes, gent també de la banda dels King Crimson, també de la banda de la Emerson, Lake and Palmer o dels mateixos Buggles. Des dels Àsia, des del seu primer treball, escoltem aquesta gran peça anomenada Only Time Will Tell. Disfruta d'aquesta gran peça dels Àsia.

0: John Wheaton, cantant i baixista dels King Crimson. Steve Hound, guitarrista de la banda de rock symphonic jazz. I Carl Palmer, ex-bateria de l'Emerson, Lake & Palmer. Són els membres que formen aquest supergrup anomenat Asia. Only Time Will Tell.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Tercer treball de la banda Boston des del Third Stage, això es diu Amanda.

Sense cap dubte, una de les bandes preferides del programa. Ells són els Boston. Això es diu Amanda. Segueix a Sintonia Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre. La millor música assegurada aquí, a Ràdio Rubí. Ells són els de Primitive. Això es diu Crash.

Hem començat el temps de la country music amb la nativa de l'estat d'Alabama. Ella, Langley. Això és el seu últim èxit, Dandelion. Temps de country aquí, al Municipal de Rubí. Temps de country aquí, al Musical Express. Ara ho fem amb John Michael Montgomery, amb la seva peça anomenada I Ain't Going Nothing Us As. Música de John Michael Montgomery.

and you, baby. I ain't got nothing on us. John Michael Montgomery. Ens anem ara cap a la música que feia Charlie Robinson, que es va deixar un 10 de setembre de l'any 2023. El recordarem amb una peça anomenada Feeling Good. Música i el desaparegut Charlie Robinson.

0: Estem escoltant música d'Austin Dixon, Broken Hearts in Texas. La millor americana music i el millor country aquí assegurats a Musical Express.
1: T'agrada més el country de Melony Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Doncs perquè ens encanta la música, ara posem el més nou de Pat Reedy. Això es diu Make It Back Home.

Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos a festivals demanant-nos una cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com

0: El Santi, des de Matadepera, ens demanava alguna cançó del seu artista preferit, Billy Currington. Nosaltres hem triat aquest famós i preciós People Are Crazy. Segueixes, com no, Sintonia Musical Express. Sintonia Ràdio Rubí 99.7 FM.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
0: Natiu de l'estat de Kentucky és Dwight Joachim, això es diu Smoke Along the Track.

die. Ell era Cody Johnson amb la CPC Me and My King. Hank played the Opry, high as a kite. I ells són els germans Bellamy amb els Bellamy Brothers i No Country Music for All Men. I em despedeixo a tots vosaltres. Repen una salutació ben cordial d'aquesta, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb els Bellamy Brothers. Que passeu una bona setmana.

Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès. If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'amfiteatre del Castell va

0: càntics i un ambient immillorable. La ballada va estar amenitzada pel nostre company d'esports, Cisco Lara, que va dinamitzar la cita amb jocs, sortejos i diferents propostes perquè els assistents gaudissin encara més d'una nit que molts recordaran durant molt de temps. Sobre la gespa, Espanya va oferir una actuació molt sòlida per superar França per 0-2 i classificar-se per a la gran final del Mundial gràcies als gols de Mikel Oyarzabal i Pedro Porro. L'èxit de convocatòria ha estat tan gran que l'Ajuntament ja estudia la possibilitat de canviar la ubicació de la pantalla gegant de cara a la final de diumenge amb l'objectiu de donar resposta a una afluència de públic que ahir va superar totes les expectatives. I l'Ajuntament va visitar ahir la planta de reutilització de residus tèxtils de Solidansa a Sant Just d'Esvern per conèixer de primera mà què passa amb la roba que la ciutadania diposita als contenidors taronges de la ciutat. La visita es va emmarcar en el conveni signat aquest mes de març amb l'empresa Reviste per impulsar una prova pilot que vol augmentar la recollida selectiva de residus tèxtils a Rubí. Durant el recorregut, els representants municipals van poder veure el procés de classificació, reutilització i reciclatge de la roba, així com els principals reptes que afronta el sector. Des de Solidansa van alertar que el reciclatge tèxtil viu un moment de col·lapse perquè arriba cada vegada més roba, però de pitjor qualitat i amb menys possibilitats de reutilització. Per això reclama més inversió pública, més punts de venda de roba reutilitzada i una major conscienciació ciutadana. I això és tot per ara. Ara vos deixem amb el programa Obert per Vacances, que fem en col·laboració totes les ràdios que formen part de la xarxa.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Bon dia, obrim per vacances. Yeah.

Tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta perquè no saps mai

0: On aniràs a parar i esperar a veure en quin vol i caps, a veure on et porta el viatge. De fons aquest tema, Welcome to my life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també al llarg de fer al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja ens faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer doncs, abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico.
0: Sí.
1: De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia.
0: Clar.
1: I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, el teniu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara
0: sí,
1: sembla molt a prop, però abans era tot un viatge,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. De fet, va ser en aquest indret i degut a l'activa vida social que hi desenvolupava allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo.
1: Això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de segar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plans preferits per l'estiu, qui no recorda m'enyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de la infància esperen algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no? Ni massa
1: planer.
0: Deixar-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
1: Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Sempre les... Anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre
1: I
0: està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries, i en el Reel, comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria i us expliquem el sumari de continguts d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa a tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran, vaja, un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I dins l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïtes Bai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual. Tal
1: vaja
0: qual.
1: Per Déu.
0: No passa bueno. Res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Cartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, dic bé això, de Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Sí, Truffaut, què li passa?
1: Que Truffaut, que camp... si ens posem molt
0: d'allò.
1: Però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: un projecte únic.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïtes Bai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una 20ena de dotacions amb més d'un 100 d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mastrader de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
2: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Tera Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la 1:00 PM i al voltant de les 2:00 es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
3: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida, on el seu president Andreu Viladegut va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
4: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a redes de campanya o a l'últim temps de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, des del final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
3: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues. Explica'ns, Judit.
3: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclou en la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen a tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
3: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal. La Confederació Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
3: Lleida.
0: Gràcies
3: a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista. Però, de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
5: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies. L'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això, la informativa, parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
5: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortir de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet, format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics, presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
6: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany han tirat molt cap un... propostes que són poc conegudes, probablement, però que són superinteressants.
5: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja els sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta.
0: Temperatura?
1: Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada, quan al final els estem acostumant a una situació
1: sí, malauradament, que no és massa. Malauradament sí. Ja hem acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, aquestes organitzacions i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat de com adaptar-se a, doncs, a aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'una calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació de les activitats que gestionen persones vulnerables. Ens refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessa en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació, i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural, pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs, en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer, eh?
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant, és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol. Ens queda molt episodi doncs, per endavant i això vol dir doncs, que encara no podem fer un balanç. Global sí que podem dir doncs, que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures doncs, en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toquen alertes, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que... En termes purament tècnico-científics es denomina onada de calor, perquè onada de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia doncs, aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat doncs, mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, doncs, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia doncs, especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també... Com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent doncs, s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència doncs, en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això doncs, es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques a les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des d'UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I avui estrenem un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres, i que hem anomenat simplement Social i Solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives això de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Claver de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hacendella i a quines persones ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Hatakendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Hatakendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades, moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Hatakendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericord Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència, on es fa tota una formació professional i d'autonomia per a les persones, on aprenen a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i, a més, els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misericord Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats i ser autònoms. I llavors ara mateix estem fent campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni, a la Fundació Clavé, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. Llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altra Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí i Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors, diguem que és una campanya que hem aconseguit que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carrer. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carrer, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Per què aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidència? Sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs, l'Observatori i altres agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que això no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tracte inadequat a un centre d'atenció primària, una denegació a un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència, no? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i per tant la persona si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateixa pateix una demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser, doncs, una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, o un comunicat públic, una incidència mitjana de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la LGTBI-fòbia necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un dels altres serveis que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
8: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI? Perquè al final, segurament, anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que n'hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBI+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etc, malauradament hi haurà persones que emparades en aquests discursos d'odi senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etc. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-se que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre una pràctica discriminatòria, segur.
8: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen formar part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, doncs una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser altres col·lectius, així ho podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte, el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui en una força política o en una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen sobretot en la joventut, no? Que poden finalment legitimar de dir, bueno, doncs jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria convocatòria dient alguna racistada, dient algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
8: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
7: Tenim el marc legal, tenim les eines legals i el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat. No? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora. Està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però, clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posen l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això necessitem més recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no, de les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenim el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
8: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i què caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
7: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquests discursos d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja que et deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir no, pues yo no te trato como mujer porque tú no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no? Determinades forces que es diuen feministes, per posar-te un exemple. Aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
8: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
7: I és totalment heterogeni. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i o per sorpresa ha començat a veure com l'equip en què estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Per exemple, no està tenint en compte la llista familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest passe per fer dany a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat doncs en el masclisme, en el racisme, en la LGTBI-fòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquells contextos on encara es veu doncs, aquest reflex de la societat. No?
8: Molt bé. Per acabar, Christian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
7: importantíssim. Està bé que és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs què va ser el Stonewall el 28 de juny del 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil, i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors hem de continuar sortint als carrers reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva, no unes coses de temes individuals. Si hem parlat al principi que l'heterofòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Cristian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: és que...
1: Des de petits, tots ens han ensenyat que l'aigua oxigenada és la millor solució a l'hora de desinfectar les ferides. Tot i això, els sanitaris adverteixen que no és així. El primer i el més important és saber què és exactament l'aigua oxigenada. És un compost químic a base d'aigua i peròxid d'hidrogen al 3% que elimina els bacteris que trobem a la superfície de les ferides. El problema és que aquest compost també malmet les cèl·lules sanes del nostre organisme, les mateixes que s'haurien d'encarregar de curar la zona danyada. Quan curem la ferida amb aigua oxigenada, el que fem és provocar que la catalasa, un enzim que descompon el peròxid d'hidrogen en oxigen i aigua, reaccioni. Aquest és el motiu pel qual broten les bombolles i l'escuma blanca. És cert que l'efervescència destrueix els bacteris, però també el teixit sa. La picor, al contrari del que ens han dit sempre, no vol dir que la ferida s'estigui curant, sinó més aviat tot el contrari. És un clar indicatiu de que s'estan destruint les cèl·lules de la pell. La millor solució per desinfectar les ferides és fer servir sèrum fisiològic, que també elimina els bacteris però sense amenaçar el teixit sa. El sèrum fisiològic és apte per a grans i petits, i a més no genera cap picor al entrar al contacte directe amb la ferida.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Rubí, notícies.
4: Bon dia. L'Ajuntament va visitar ahir la planta de reutilització de residus tèxtils de Solidansa, Sant Just d'Esvern, per conèixer de primera mà què passa amb la roba que la ciutadania diposita als contenidors taronges de la ciutat. La visita es va emmarcar en el conveni signat aquest mes de març amb l'empresa Reviste per impulsar una prova pilot que vol augmentar la recollida selectiva de residus tèxtils a la nostra ciutat. Durant el recorregut, els representants municipals van poder veure el procés de classificació, reutilització i reciclatge de la roba, així com els principals reptes per afrontar el sector. Des de Solidansa van alertar

0: I en directe a la semifinal del Mundial entre Espanya i França van omplir de gom a gom el recinte, que va quedar petit davant la llau d'aficionats. Vestits majoritàriament amb camisetes de la Roja, famílies, grups d'amics i aficionats de totes les edats van convertir la projecció en una autèntica festa del futbol. Cada ocasió, cada recuperació de pilota i cada gol es van viure amb una intensitat propi d'un gran estadi, en una nit marcada per l'emoció, els càntics i un ambient immillorable. La baldada va estar amenitzada pel nostre company d'Esports Siscolara, que va dinamitzar la cita amb jocs, sortejos i diferents propostes perquè els assistents gaudissin encara més d'una nit que molts recordaran durant molt de temps. Sobre la gespa, Espanya va oferir una actuació molt sòlida per superar França per 0-2 i classificar-se per a la gran final del Mundial gràcies als gols de Mikel Oyarzabal i Pedro Porro. L'èxit de la convocatòria ha estat tan gran que l'Ajuntament ja estudia la possibilitat de canviar d'ubicació la pantalla gegant de cara a la final de diumenge amb l'objectiu de donar resposta a una afluència de públic que ahir va superar totes les expectatives. I això és tot per ara. Ara vos deixem en la segona hora de l'Obert per Vacances.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Obert per vacances.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.

0: sap com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i tot és gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Bon dia, no, com en coneixes, Maria.
0: Aquesta cançó, no l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradava en el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
1: Doncs mira,
0: és com molt estiuenc, no? Recull molt el rotllet d'estiu. Digues, digues.
1: Absolutament. Amb aquesta cançó, Pancho va... Podríem dir que va arribar als primers oients fans i fanàtics, entre els quals m'incloc de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
0: Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem descobrint-los al llarg de l'estiu, ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
1: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. D'aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem davallar tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu una caleta des del mar, i jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler, per tant, jo crec que això és un planàs.
0: Sí, sí, sí. El problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut, al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de... Som massa gent a les cales ja arribant amb veler, no?
1: Correcte, correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, no, i tant que
0: clar,
1: sí.
0: Clar, clar. No ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
1: Exacte. I d'esquí, deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
0: Ah, no. Mira, jo sabia que avui m'ho preguntaries, justament avui no ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
1: Em sembla
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
1: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les oranetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
0: Tens ratpenats a la bassa, va bé, eh?
1: Sí, sí,
0: això
1: tant.
0: És un moment
1: bueno,
0: molt Disney,
1: de tant,
0: eh?
1: Tant. Sí. És fantàstic, és fantàstic.
0: Que xulo.
1: Sí, sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ell el millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.

0: Bon dia, Obert, per vacances.
1: Bon
0: He
1: dia.
0: De dir que el millor plan d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdiada a la platja,
1: sí,
0: banyar-se, a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
2: No està malament, eh? No està malament.
1: M'ha agradat això de... Jo, i repetir.
2: I repetir, i un dia rere l'altre.
1: Però fixa't que no, ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
2: Exacte, i a la platja.
1: Oh, i a la platja.
2: Tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany, escoltem-la.
3: Per mi el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
2: Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix. Se'n
1: repeteix i... coses, eh? Petits plaers, sí, de la vida.
2: I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt, ah, i tenim la Pilar, que ens diu viatjar a Groenlàndia, pim-pam.
1: No està mal, no està mal, Pilar, també bé.
2: Sí, sí,
1: sí,
2: sí,
1: ja crec pizza... que ens agradaria a tots.
2: Absolutament. Sí, sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem fer recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, connectar-se. I tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
1: La pregunta és, i per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta. Exacte. No cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè, a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
2: Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i
1: sí,
2: tot, i estàs sol, absolutament sol.
1: Sí.
2: Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
1: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre.
2: Fantàstic.
1: Nota.
2: Fins allà estarà, que tenim un àudio, ja ho veureu.
1: Ai, que bé. Fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Èric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
4: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física no només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Aina Mallol, que ella és comunicadora.
5: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
4: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites cales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Padelsurf, com explica l'Àlex Rodríguez, que hi és guàrdia civil.
6: A mi a l'estiu el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer Padelsurf i kayak. Aquests són les dues activitats preferides de l'estiu.
4: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plans que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. El poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, Maria, especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.
7: El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
4: Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeologia. L'espeologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
8: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra, no?
4: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent. Viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori? Ens ho explica l'Ester, de Viatges Mestres.
9: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar doncs, destinacions, sobretot asiàtiques, o potser doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava doncs, bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
4: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeleologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre a la nostra manera.
1: Doncs sí, Erika, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament, per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que Altafulla hi ha un local mític i especial. Va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors. Allí s'hi podia parlar de tot i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui s'ha publicat un llibre que, de fet, es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
1: Una presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
10: Home,
1: i
10: tant. I tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només sí. Quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda,
1: aquesta
10: no demà.
1: Tarda.
10: Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic, i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
11: Bon dia i molt agraït a vosaltres de tindre'm aquí.
10: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
11: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè no, el Faristol si fos un local, perquè va ser una època molt especial que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds, i jo pensava que la gent més jove que no ha viscut aquesta època havia de saber també, no? I, però clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat aquestes parets i vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot lo demés.
10: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
11: Bueno, això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona. Estava a Barcelona. I tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz, i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot, vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, perquè és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell, tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
10: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat, deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva que hi poses, i així ho expliques i em deixes constància també en el pròleg, parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
11: Jo crec... Els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que està aquí també, que li agrada molt Itàlia, jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys, vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests... I vaig descobrir això que diu, que les cases, la història té vida, està present. I quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, a Altafulla en general, és un poble molt especial. Jo crec que aquesta Altafulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquestes estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
10: Ara hi anirem. Ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit... ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dulcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que, a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
11: Xavi Chic, sí. Això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
10: És una filosofia.
11: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, no només aquí. Si mires per internet Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Que pot ser negatiu, en certa part. Però Chic, que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li donen la volta i una cosa que és antiga li pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial. No?
10: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
11: Perquè és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí, de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra. Perquè les coses tenen vida pròpia, no?
1: Però Eduard, una cosa que té molt bon el Faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses estades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos el Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, sí. Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
11: De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig llogar a la casa, no? I al cap de... Jo explico també el llibre. Al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor a la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia de fer el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no dir el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, alumini, i em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern s'ha de veure, no? I vaig dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible per respectar l'estil original.
10: El Faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel Faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
11: Sí.
10: Explica'ns aquesta aventura.
11: Bueno, un dia estàvem, els primers anys, jo volia fer jazz, no? Però era, ja m'he donat compte de que era, no, era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona i muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar sortit, i seu a la barra, esperen un seu gin tònic, el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava amb una banda, era el baixista, i com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, és que això t'ho explico al llibre, però bueno, ho explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat. Vivia a Salou, tenia una casa a Salou. Es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final em va dir, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos. Fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va córrer la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
12: Déu-n'hi-do.
11: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
12: Sí.
11: El Segarra i el David Nelo, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a Torredembarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, després... clar, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no existia internet. Quan va sortir internet vaig investigar, no?, aquest mal, i resulta que no surt cap mal baixista dels Black Sabbath. Llavors,
12: no. Et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència sí. d'aquest fet fortuit...
11: Va tindre cua perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no?, van vindre, escolta, i el mal aquest, perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular. En dos o tres mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, de menjar i...
12: Déu-n'hi-do. Sí. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas,
1: sí?
12: Deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el coneixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Eduard Virgili i Agustí Martí per totes aquestes històries i que, de fet, la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui, si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
12: I tant, avui a 8:15, una abraçada.
1: Una abraçada.
13: Obert per vacances.
1: Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens en triïn un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el cap de pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de Turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors era conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont. Era l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa, el control, ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles. Per exemple, aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, que dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Per tant, era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona esta del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. El segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de les Successions, se construeix una primera fortificació, que ja serà el cap de pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successions s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El cap de pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El cap de pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queda poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del cap de pont i es podia veure com està. Aquesta construcció era monumental.
0: El cap de pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies. Hi transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble: facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, el cap de pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies. I hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i per a que pogués passar correctament el tramvia, van arribar a tombar part d'aquesta muralla del cap de pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. el cap de pont també va patir aquesta transformació. Va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present, perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del cap de pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Cap de Pont i el barri de la Creu, fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'aquesta trajectòria, d'aquesta tradició, d'aquesta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també donar valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
2: Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantindre les instal·lacions d'aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra expertesa que es pot veure quan se passeja per la destileria, no? I si a més te trobes una muralla del segle, de finals del segle XVI, pues, encara més, no? És, veus la tradició i la bueno, tota la vida que portem aquí i el que mos estimem al barri, la ciutat.
0: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

0: avui ja no protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat que eren amagades durant anys, continuen explicant qui som i d'on venim.
1: El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar a la cuina amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna al retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, l'Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar, me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així. I la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així. Vale. A llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva huela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia lo just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però llavors no. Llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
0: Com diríem ara, un de reaprofitament.
1: Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar pues, esbergènies, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs i que no mos costàs gaire els quartos. Pues, després de les aubergènies, hi fèiem greixonera.
0: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
1: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun rasgonet de pa i la meva àvia ho anava guardant, aquests rasgonets, que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer una reixonera, avui és diumenge, farem una reixonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava al foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors posava el pa dur aquell a estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous. Com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, es posaves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyella, i llavors anaves, també posaven sucre, per exemple, tantes cuillerades de sucre, llavors tastaves.
0: Perquè això és dolç.
1: Sí, és un pastís.
0: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
1: Pues l'he feta de totes les maneres, tenint quartos per anar buscant enciamades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
0: Perquè també es pot fer amb enciamades.
1: Amb croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
0: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
1: Això mateix.
0: I que ho puguis repetir.
1: I res de passar-ho per minipiri ni res. Han de quedar bocins, esmicolats.
0: Que es vegi el tros.
1: Com si fossin menjar per les gallines.
0: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
2: Ai, que bonic! La Neus Bou, des de la companya Baja de Premià, del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: I com sempre, en el tram final de programa, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, correcte. Festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16, i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants a l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I, bueno, en declaracions a Ràdio Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I, bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de capvespres a la romana i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, sí, però del 2024.
0: No és l'actual, eh? No és la de Nolan, que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet de el trailer.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa.
0: Bueno, és Ulisses, veiem, no?
1: Sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé, això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els capvespres de la romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també ja han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem, Lídia, amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per a mans del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé, com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I, bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler.
5: Si existe a religió, a mi, a música.
1: És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
0: Sí, ara t'anava a dir, música instrumental, la que feia Hermeto Pascoal.
1: Correcte.
0: La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
1: Sí. Mm-hmm. I, bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol, a 9:45 de vespre, al cinema Montgrí, però sí, la gent vol anar a l'activitat prèvia, aquesta que comentava de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7, a la Fundació Vila Casas.
0: Agafeu la referència, si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, o Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé, el pugueu veure avui a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que en plan, el preu per només el documental són 10 euros, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Són els Manel, és el Marc, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja, d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo sóc més de Zo que de Manel, també t'ho dic, I són estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual. Bueno, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs, a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir a la platja, I això de quan tothom ha marxat, difícil, però
1: sí.
0: Ara molt.
1: Has de trobar una bona platja.
0: Que no vagin passant, vagin passant. Adéu, anar-los fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, Doncs posem una que no és de platja.
2: És un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos si és per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria.
1: Què més
2: podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que
1: tenim
0: la Montse i la Maria, què més vols?
1: És que és impossible. Pla, amb amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí. Sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò en vespres, perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric,
1: Aquí tothom a la ràdio, i tant
0: a
1: que
0: fitxar,
1: sí,
0: tots
1: aquest fitxar. Obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja me n'oblidava tu.
1: Molt ràpid, perquè sí. Sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé! Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: Correcte.
0: Això amb els llibres, com més títols tinguis, molt millor, perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
1: Vinga.
0: Mira, ja el tinc.
1: Demà te'l dic.
0: Demà te'l dic. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Fins demà i a llegir.

0: temps de dir-vos gairebé res més, eh? Simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raïmat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi, i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els Dog Tips. Fins demà.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Ja han començat els treballs de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa gairebé un any per deficiències estructurals. L'actuació entra ara en la seva fase principal i comportarà les primeres afectacions importants a la mobilitat a partir del 21 de juliol. Quedarà tallat el trànsit al carrer Sant Sebastià en el tram que travessa la plaça, una restricció que es mantindrà si es compleixen les previsions municipals fins a finals d'any. L'Ajuntament assegura que les obres serviran per reparar diversos elements estructurals i renovar el sistema d'impermeabilització de l'aparcament. Per reduir l'impacte de les obres, el consistori ha previst itineraris alternatius per al veïnat, recomana utilitzar els aparcaments de l'Escardívol i de Can Fatxó a les famílies de l'escola Regina Carmeli i mantindrà un pas accessible per als vianants durant tota la intervenció. L'Ajuntament va visitar ahir la planta de reutilització de residus tèxtils de Solidansa, Sant Just d'Esvern, per conèixer de primera mà què passa amb la roba que la ciutadania diposita als contenidors taronges de

0: utilitzem i que més ens desfem d'ells. I en aquest sentit, doncs, és molt important que contribuïm a aquesta economia circular.
1: La visita es va marcar en el conveni signat aquest mes de març a l'empresa Reviste per impulsar una prova pilot que vol augmentar la recollida selectiva de residus tèxtils a Rubí. Des de Solidansa van alertar que el reciclatge tèxtil viu un moment de col·lapse perquè arriba cada vegada més roba, però de pitjor qualitat. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
3: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarquia se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys, i també et dic que menys mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf, i ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I, és clar, té certs inconvenients la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat, el viatjar amb aquell dipòsit de tàmpacs, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar, i ha de canviar perquè si sents que la menopausa hi ha 100 símptomes, i aquí el nom és important, símptomes diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida

0: que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot, o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió, o del que fas, o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències, i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat, i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulando. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa, i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el monstre, un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial, i sobretot la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
2: No, però està bé.
0: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i ha estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada, i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però que en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, Madres e Hijas, un llibre que jo us recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo Vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swing. I el que ens porta avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
2: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. Jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta,
0: tan ricament, eh?
2: No? I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial. És a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat. No? Uh-huh.
0: I aquesta versió és més dolça. És que abans a l'entradeta ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
2: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
0: no
2: vergonya.
0: No els tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
2: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, clar, quan en realitat un símptoma és una indicació indica una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
0: Gràcies.
2: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
0: D'alta baixa.
2: Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
0: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
2: Exacte. No, la hem de medicalitzar. Ah, no, no podem.
0: La hem.
2: La podem té un component de llibertat.
0: Sí.
2: I hem és un imperatiu. Eh? I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, no van dir que la menarquia és una malaltia exceso hormonal,
0: sí,
2: que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, doncs quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
0: Sí, era pitjor
2: el
0: remei que la malaltia, no?
2: Que la malaltia,
0: sí. De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
2: Sí.
0: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
2: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no?
0: Sí.
2: O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran, perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia, et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins no sé on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci, perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys tenen por de la menopausa, les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
0: sí, estic encantada.
2: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
0: Sí, bueno, hi ha una cosa que, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
2: Sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què, de què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes... I les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has d'aprendre perquè és una incitació a dones o homes, per cas dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
0: Ja, a ti en la por prèvia, diríem.
2: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a la malaltat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren-te això, que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
0: I cal que deixis
2: quan el deixis, aprendre'l. Allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
0: Oh, i els granets de la regla!
2: I teníem tot allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, teníem. I teníem tristesa i tal.
0: Sí, sí.
2: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
0: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
2: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
0: Sí.
2: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
0: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Mm-hmm. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més.
2: Des del començament.
0: Clar, que no volen, no tenen o no poden... O... Senzillament. Sí, llavors, sí. Què? Les fiquem també en el mateix sac? Els hi donem?
2: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
0: Per compensar, diguem-la.
2: Però ara, en aquests moments, que a més, en un país com el nostre, que tenim les tasses de reproducció més baixes del món, no?
0: Sí, sí.
2: O sigui, jo dic...
0: Era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí. Lo del 1,3 algun dia algú m'ha d'explicar.
2: Un terç entre 3 fem una criatura.
0: Exacte, dius. Esto de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què? Per què es calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
2: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, xerxe la resina econòmic.
0: Oui.
2: No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que... jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments i tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que reneixem, no? o sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
0: Sí, sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
2: Sí. La Northrop diu que el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista, no sé quan, a l'anglès, a l'esport, no sé quan, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repent, doncs, apareixes tu i tu fixa't que les dones diuen jo ja no dic, jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
0: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan, després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida por montera, allò que diuen los castizos, no?
2: Total.
0: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
2: Clar.
0: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, no ja es farà. El marit, no ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
2: perquè, bo? Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones, i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
0: No.
2: O els viuré com amb una edat de la renovació, no? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
0: Sí, sí, ho vaig estar llegint
2: això,
0: en el teu llibre.
2: Un diccionari àrab,
0: Sí, sí. Bueno, perquè el món àrab hi en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
2: I del
0: manera.
2: Que ens pot ensenyar.
0: Sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40. Allà encara es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
2: Sí, sí.
0: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa. Ara es posa de moda, és que també això de l'anti-aging, ara ja no. És el well-aging. Mm. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quant. A mi no em dona la vida
2: no
0: per fer
2: vida,
0: tot això.
2: No.
0: Bueno,
2: no.
0: Si a més... vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Mm. Llavors, crec que les dones hauríem de... Primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de aplegar-nos una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta... Mm-hmm. No passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
2: Mm. Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? Mm. I la força de les dones amb sororitat, les dones... perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut amb comunitat, amb altres, no? Uh-huh. I, de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és... que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin com un camí que diu, com un camí alegre pel que per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
0: Clar, però saps que encara ens falten imatges, ens falten dones... Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
2: Jo, el juliol, en faig 80.
0: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira, Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
2: Sí, jo crec que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall, som dones que estem tractant de crear una... hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
0: Sí, cal que surtin més, però, eh?
2: Sí, n'hi ha moltes, eh?
0: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a la televisió encara estan...
2: Sí.
0: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
2: Ells han ocupat sempre tot.
0: Sempre.
2: Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, li diem, una bellesa 8.0, no?
0: Ah, molt bé!
2: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem reinventant, no? Està bé, tampoc hi ha normes, no?
0: No, sense regles.
2: Com hem de ser, no?
0: Sense
2: doncs regles. Com vulguem, no?
0: Sí, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
2: Sí, perquè és que has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, esclar, n'hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
0: Sí.
2: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
0: Sí, a mi em va coincidir.
2: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens... o no tens parella, estàs de la parella fins aquí, o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
0: sí,
2: que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomnis té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, todo lo tapa. Llavors tu vas al metge, que vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa. No? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, que doncs no és la menopausa.
0: Clar, és una...
2: Llavors qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones. O sigui, perquè això és el fàcil, no?
0: Clar.
2: Perquè no van a buscar... Què és el que t'està passant? Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció a una pacient seva, una dona gran, i un dia, de sobte, la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella, al final, li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara, de sobte, ha passat alguna cosa a la teva vida? Li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
0: Ai, no? Sí, sí.
2: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
0: Clar.
2: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
0: Sí, ara tornava a preguntar.
2: Sí.
0: La revista mèdica de l'ANSI va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és això.
2: Sí, sí, sí. Aquest article l'he portat aquí. És aquest. Diu, teníem raó. Clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
0: Vale.
2: O sigui... Aquest és un dossier que té de Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
0: Uh-huh.
2: I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient d'hormones que tenen que ser reemplaçades, estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
0: Veus?
2: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat 3 pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
0: Sí, clar.
2: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. Eh? I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
0: Però és que també canvia el dels homes.
2: Home,
0: és que,
2: clar,
0: l'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però, perquè les seves hormones són més... diguéssim, més pausades.
2: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
0: Bueno, clar.
2: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
0: coital
2: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional, que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al servei de geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
0: A la tercera edat, a la bellesa,
2: no? I esclar, i jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... O sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
0: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I en canvi tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
2: a un bar.
0: Tots són dones, Anna.
2: Estan
0: totes encantades, eh?
2: La Isaac Dinesen deia, sí, les mujeres juntes se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
3: Això és veritat.
2: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
0: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogots jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
2: Comunitat.
0: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre nosaltres.
2: L'associació de veïnes del barri.
0: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el club de lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
2: Jo copats.
0: Hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
2: Totalment.
0: No? Sí. Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
2: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
0: Ah, que maco! Que maco!
2: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
0: Passat a la història, sí.
2: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia. Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
0: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules d'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
2: Moltes gràcies, he estat molt a gust.
0: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries... I com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enrique.
3: Hola.
0: Qui és la Marina Enrique? La Marina Enrique és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més guionista de cinema, ha escrit un còmic... Té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, és una friqui.
3: Ho soc.
0: Vinga.
3: I encantada.
0: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet, sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
3: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de alguna cosa acollidora, no? Són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
0: Manteta!
3: La manteta, el jersei. Avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida que... potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
0: Amigo.
3: Perquè, sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
0: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
3: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, bueno, jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
0: I tant, qualsevol
3: cosa. Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries, d'estar tranquil, a gust, i això que hem dit, no? Mal
0: Top somriure. Manta. Ah, no, bueno, Top Cozy. Top Manta top és una altra cosa.
3: Bueno, Top Manta.
0: Sí.
3: Podria ser.
0: Vinga.
3: La primera, per mi, és Les xiques Gilmore.
0: Hombre!
3: Que ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha, com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
0: Vinga.
3: I sobretot el que m'encanta de Les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
0: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic aquí més.
3: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
0: Ah, bueno, sí, Virgin River.
3: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
0: Oh,
3: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, aquest el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba allà, en aquest poble, doncs, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana, i... Doncs hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur que
0: diu, en castellà no es diu així, es diu Un lugar
3: para soñar, és
0: això,
3: veritat, perdona.
0: Un lugar para soñar,
3: Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
0: Venga.
3: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
0: Escolta,
3: coses.
0: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
3: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria,
0: sí, molt,
3: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska... Es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
0: Ah, sí, és veritat.
3: Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé si la gent li agradarà, però passava a Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
0: Ara ja...
3: Estava espanyolitzada, però...
0: Animals també és cozy.
3: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
0: Vinga, fes,
3: i després ens anem a les
0: següents. Com si ens pagués següents. Netflix.
3: Bueno, si vol.
0: Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
3: Una altra que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit. Coses agradables,
0: happy.
3: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans...
0: O sigui, diríem Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
3: Sí, Ah, igual la sèrie que m'agrada a mi.
0: Igual la sèrie de Marina.
3: També veig altres coses més dures,
0: sí,
3: eh?
0: Segur,
3: però,
0: segur.
3: Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
0: Oh, meravella.
3: Que ens encanten a tots. I ara aquest estiu TV3CAT ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
0: Ja era hora,
3: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
0: Sí.
3: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
0: Que bona, meravella.
3: Aquesta està Filming també, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que dèiem, verd. Aquestes d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
0: Llavors, veterinaris...
3: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
2: Sí.
3: I són els anys
0: 30... És preguerra.
3: És preguerra.
0: Preguerra.
3: Preguerra, guerra... Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
0: Sí, el fill és un dels fills dels Darrell.
3: Correcte, llavors això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
0: Quina meravella, molt recomanable.
3: I aquesta, si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no té res.
0: Bueno, té
3: Grècia. Que llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
0: Sí,
3: i no, també. Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
0: bueno,
3: principi.
0: Està basat en un gran llibre,
3: està
0: també.
3: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és el Gerald Darrell, que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
0: Sí, sí.
3: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
0: I
3: són divertidíssims.
0: En grec.
3: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
0: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
3: Meravellosos.
0: Marina, queden dos minuts fent-nos una llista top.
3: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
0: Ah, això ens agrada molt.
3: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
0: Ah, molt bé, sí.
3: Vale? Seria aquest
0: estil. Un podcast, a més.
3: El Hombre Infiltrado, que també. Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
0: Sí,
3: vale?
0: Sí.
3: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
0: fantàstica,
3: aquesta tothom la coneix.
0: Fantàstica, com es deia la senyora...
3: Fletcher. Monk, és una altra també fantàstica, sí, que també seria aquest estil, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
0: Ho deixem allà.
3: I ja està, top 5 per mi, les xiques Gilmore, si no les heu vist, els Darrell, totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
0: Meravella.
3: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
0: Doncs ja veieu, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes, no quan et fas gran.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Sol Solet. Ho ha anunciat l'alcaldessa Ana Maria Martínez en una carta adreçada a les famílies després que l'Associació de Famílies d'Alumnes denunciés públicament les altes temperatures que s'han registrat aquests dies a les aules coincidint amb l'onada de calor. Segons l'alcaldessa, l'actual sistema ha funcionat correctament, però ha quedat insuficient davant els episodis de calor extrema. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja ha iniciat el procés per adquirir una nova màquina de més capacitat que s'instal·larà durant el tancament estival de l'escola. Mentrestant, els serveis tècnics municipals han modificat el funcionament de l'aire condicionat per optimitzar-ne el rendiment i l'equip educatiu ha adaptat les rutines dels infants per reduir els efectes de la calor, fomentant la hidratació, cercant els espais més frescos del centre i ajustant les activitats diàries. La resposta del consistori arriba després que l'AFA de la Sol Solet alertés que les aules superaven els 28 graus i reclamés una actuació urgent davant una situació que, segons les famílies, compromet el benestar dels infants i de les educadores. I ja han començat els treballs de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa gairebé un any per deficiències estructurals. L'actuació entra ara en la seva fase principal i comportarà les primeres afectacions importants a la mobilitat. A partir del dia 21 de juliol quedarà tallat el trànsit al carrer Sant Sebastià en el tram que travessa la plaça, una restricció que es mantindrà

0: I això és tot de moment. Més informació en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta

0: un zip on hi hagi aquest programa.
1: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal al, en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
0: Agafa el micro.
1: Ho està fent.
2: Hola, hola, hola, hola, hola.
1: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les portes de Troia.
0: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola, hola, hola, hola, hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
1: Home, moltes.
0: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola, hola, hola, hola.
2: Exacte.
1: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí, sí.
0: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
1: No, això, això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi posem veu, poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo, us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
1: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
0: Doncs pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Préstec Joan, normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I, a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu, bàsicament, dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge... entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: I
0: què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriba notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creu de Nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exercici. Està setat, però és com quan jugues a qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un CIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No et pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc. No? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No, mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem. Però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan. No? Li dona una carta i li diu, tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica.
0: Sí.
1: Apareix a, el que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues,
1: en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: Mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Vanina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixa una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per què.
1: Però ho has anat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alashan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà, les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I, per altra banda, també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donaran origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, huns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a l'Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè Turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks... De tots aquests, si pensem, no?, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes en el
1: tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria alguna altra.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació-unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic.
1: No? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest gegant turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè els nestorians... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang, o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però, sobretot, són nomenats per les tropes, pels guerrers, i, per tant, el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt. No? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que, literalment, per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És, literalment, un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els xivels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukin ad-Din Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però Quatre anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran... treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No, la major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar, i què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofenguis.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del
1: programa.
0: Exacte,
1: però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè sobren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Geliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Ja han començat els treballs de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa gairebé un any per deficiències estructurals. L'actuació entra ara en la seva fase principal i comportarà les primeres afectacions importants a la mobilitat a partir del 21 de juliol. Quedarà tallat el trànsit al carrer Sant Sebastià en el tram que travessa la plaça, una restricció que es mantindrà si es compleixen les previsions municipals fins a finals d'any. L'Ajuntament assegura que les obres serviran per reparar diversos elements estructurals i renovar el sistema d'impermeabilització de l'aparcament. Per reduir l'impacte de les obres, el consistori ha previst itineraris alternatius per al veïnat, recomana utilitzar els aparcaments de les Cardívoli de Can Fatxó a les famílies de l'escola Regina Carmeli i mantindrà un pas accessible per als vianants durant tota la intervenció. L'Ajuntament va visitar ahir la planta de reutilització de residus tèxtils de Solidansa, Sant Just d'Esvern, per conèixer de primera mà què passa amb la roba que la ciutadania diposita als contenidors taronges de la ciutat. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va destacar que la visita havia servit precisament per poder explicar a la ciutadania quin recorregut segueixen els residus tèxtils.
2: Hem fet una visita a aquesta planta perquè tenim com a ciutat una prova pilot per la reutilització i el reciclatge del tèxtil, i en aquest sentit el que hem vingut és a veure què passa amb els nostres residus tèxtils quan un cop els dipositem en un contenidor taronja i arriben aquí. Veure si realment és útil i serveix aquesta acció que demanem, perquè és un dels residus que més utilitzem i que més ens desfem d'ells. I en aquest sentit doncs és molt important que contribuïm a aquesta economia circular.
1: La visita es va marcar en el conveni signat aquest mes de març a l'empresa Reviste per impulsar una prova pilot que vol augmentar la recollida selectiva de residus tèxtils a Rubí. Des de Solidansa van alertar que el reciclatge tèxtil viu un moment de col·lapse perquè arriba cada vegada més roba, però de pitjor qualitat.

0: baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No, no ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
2: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
3: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
4: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
5: Els diumenges a Ràdio Rubí, sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
2: Nom:
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula:
0: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu:

0: Jo no escric poesia, jo escric literatura. Jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir algo que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit, més que una melodia. I sé tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
0: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allí n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
3: Mi abuela no hablaba nunca de eso. Pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen. Y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo decir, malado? Enferma y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer. Y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
3: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Morir a Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
3: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho de este tiempo. Es muy triste que espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
4: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, i posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles, la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
5: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
4: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
4: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
4: Ignasi Juanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos ni el seu marit, l'Ignacio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
4: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma es refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
4: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel, a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
2: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
4: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
6: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
2: La Coloma Seró Costa, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo, i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i un cop alliberada, continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor sense ser reconeguda a casa nostra en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
0: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè un camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
2: Sobreviure. Com un acte de resistència.

0: Nom:
1: Coloma Seró Costa.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
1: 15 de maig de 1945.
0: Situació:
1: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó, Moria Ravensbrück. I Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
1: Gràcies, Sabina.
2: Hola.
1: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap que vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sensellarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
3: Gràcies, Meri. I Marçal.
2: Hola. Benvingut.
1: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sensellar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sensellar o sense sostre és prou específic, però què implica estar en situació de carrer?
3: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no, perquè moltes persones diuen persones sense llar, no, o coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no, que va implícita amb la persona, no? Llavors això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer. Uh-huh. Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, en llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, en llocs on hi ha llum hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha, no? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim al cap, no?
1: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm. Sense una vivenda.
3: Sí, però això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa la que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
2: Clar, clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar és realment, com deia la Mera, una persona sense casa. Mm-hmm. Ostres.
3: Sí, sí.
1: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer, o hi ha molts perfils en els que tu...
3: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no, de lo que és una persona que està en situació de sense llar, no? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de, no, de que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural, és a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona, bueno, jo ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, per, no? Per com està muntada la societat, no? Perquè hi ha aquí rics, hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport. Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge, i una mica de com està muntat també el sistema social.
1: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostres és que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que ens has fet, moltes vegades no ho estan, no? Com s'arriben a estar aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
3: Clar, sí que és veritat que moltes vegades torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo a una situació i quan ja arribo a aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció anar al carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa i els que no en tenen, o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida, no? Clar. En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. No? És com que tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
1: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
3: Hi ha de tot. És a dir, hi ha que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui. I també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació... A nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una, no, amb una societat, amb la societat en la que estem de manera normal o de la que estem acostumats. No sé si t'he respost. No sé si... És a dir, a nivell de xarxes. Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
1: Però no és una xarxa normalitzada.
3: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No? És com aquesta pèrdua de... No la puc sostenir durant la situació de s'ensenyar.
2: Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui als albergs, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
3: cosa. Sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot beneficioses. O a vegades sí, però... normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
1: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no? Ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida, que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu, ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
3: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? I que aquest habitatge no com a premi, no? No com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, ja la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que vol treballar, no? Molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar, perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions i el nostre acompanyament està molt basat en lo que elles volen, no? Llavors, hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte, moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics, i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del Housing First, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no?, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar a Housing First. I llavors això. I parlant amb el tema de l'estigma, és a dir, i també treballen amb... O sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades. No? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres pues, lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte, i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això, perquè la pròpia persona que participa en el projecte té aquest estigma dins. Ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
2: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, eh? Perquè...
3: Sí, sí.
2: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades suposo que es dificulta molt la vostra feina.
3: Sí, i després es normalitza molt, perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, pues al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Uh-huh. Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes aquesta por o aquest allò que es pot
2: arribar. A priori deu ser allò de que, com passa de vegades que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
3: sí.
2: No?
3: I ja és més... Ja m'imagino al meu cap el que pot passar. És a dir, no és que hagi passat res. Ja. No? I és com...
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I això a vegades dificulta. Però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor d'estar de poder optar en un pis o de poder desenvolupar. I estem a nivells forts.
1: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que hauríem de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a... que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també és les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, eh? No? Clar. Aquest, tot aquest...
3: D'educar que tenim, sí. No? Com a això, sí, és tot un meló. No és tot un meló, això. Però bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no? Que no hi ha cap problema. I al final acceptar que hi ha gent de tot tipus, no? I que... qui sóc jo, qui ets tu, no? Per dir com ha de viure una altra persona, no? Mentre se respecti, evidentment, pues, lo bàsic, no?
1: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no? Quins signes diries que vosaltres des del servei de Housing First detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
3: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí, saber que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà, això ja trenca de cop amb aquesta, no?, amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o de inclús no dormir al llit, no?, com a, de dir, és com a, no, pues que potser fa 10 anys que no... No, i és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, li tenen molta cura, li tenen molta tal, i persones que els hi costa encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu i no tocar res, no? I de mantenir-ho tot com per si a cas, no? Perquè són persones que han rebut molt rebuig, que, no, que han viscut situacions com a molt, molt traumàtiques i els hi costa confiar també en tot. Clar. Això, no? Que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat que, de pagament que pots assumir i que només vindrem a veure, és a dir, només vindrem a veure una vegada a la setmana i ja està. Saps? És com un xoque, això, molt.
1: Clar, i més el que tu dius, no? Sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
3: Clar,
1: de repent,
3: normativa, clar.
1: De repent que no et demanin...
3: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el pis fa que es puguin plantejar, pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
2: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un pis de Housing First?
3: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
2: Va.
3: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
2: Clar, és el que t'ava de dir. Quan se considera, escolta, surts clar, ja i llavors què passa després, no?
3: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja haguessin marxat. Mm-hmm. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si, si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
1: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueta irreal ara mateix, no?
3: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú, que siguin conscients d'això.
1: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
2: La pròxima temporada ens en donarà més temps, segur.
1: Sí, reclamem...
4: Reclamació en cada espai, eh? Vull dir, més temps, sempre.
3: Jo torno quan vulgueu.
1: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és... Com definiries la solidaritat?
3: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, no? I fer-ho, i tenir la possibilitat de fer-ho, No? És com, ho barrejo molt amb l'empatia. L'empatia i la solidaritat és com a que va tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
1: A mi ja només hem de donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
3: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Fórmula Rubí Hits.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. Les obres i les actuacions municipals marquen avui l'actualitat de Rubí. En els pròxims minuts vos explicaré l'inici de la rehabilitació de l'aparcament de la plaça Salvador Allende, les millores previstes a l'escola Bressol Solsolet i la resposta de l'Ajuntament a les queixes dels veïns del carrer Orso. Ja han començat les obres de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa gairebé un any per problemes estructurals. Els treballs comportaran afectacions al trànsit a l'entorn de la plaça fins a finals d'any i han de permetre recuperar aquest aparcament estratègic amb totes les garanties de seguretat. L'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Solsolet. L'actuació es farà aquest estiu, després de les queixes de les famílies per les elevades temperatures a les aules durant les darreres onades de calor. I l'Ajuntament assegura que el banc retirat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan acabin les obres que s'hi estan executant. Els veïns, però, denuncien que la desaparició del mobiliari ha afavorit l'estacionament de vehicles i reclamen mesures provisionals per garantir la seguretat dels vianants. Abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començant primer per la previsió meteorològica amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ja han començat les obres de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende.

0: L'obra servirà per reparar diversos elements estructurals i renovar completament el sistema d'impermeabilització de l'equipament amb l'objectiu que pugui tornar a obrir amb totes les garanties de seguretat. La primera afectació important arribarà el dia 21 de juliol. Aquell dia quedarà tallat el trànsit al carrer Sant Sebastià en el tram que travessa la plaça Salvador Allende, una restricció que, segons les previsions municipals, es mantindrà fins a finals d'any. Per minimitzar les afectacions, el consistori ha habilitat itineraris alternatius per als veïns que necessitin accedir en vehicle al carrer Sant Sebastià entre Llobateres i José Torrijos. També recomana a les famílies de l'escola Regina Carmeli que utilitzin els aparcaments de les Cardiboli de Can Fatxó durant les entrades i sortides del centre, mentre que els vianants disposaran en tot moment d'un itinerari accessible pel costat oest de la plaça. Les obres també modificaran puntualment els accessos a la zona de càrrega i descàrrega del carrer Sant Joan, que només s'hi podrà accedir pels carrers de l'illa de vianants dins dels horaris autoritzats. Per entendre per què s'ha arribat a aquesta situació i quin ha estat el recorregut d'aquest projecte, la Paula Iglesias ens recorda els antecedents.
1: L'aparcament de la plaça Salvador Allende es va tancar l'1 d'agost del 2025, després que una inspecció tècnica detectés un deteriorament important en diferents elements estructurals. Davant d'aquests resultats, l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, va assumir personalment la decisió de clausurar l'equipament de manera preventiva, assegurant que no volia assumir cap risc per a la seguretat dels usuaris. Des d'aleshores, l'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per determinar l'abast real dels desperfectes i definir la solució constructiva més adequada. Paral·lelament, el govern local ha treballat per compensar la pèrdua de les gairebé 170 places d'aquest aparcament amb nous espais d'estacionament al centre i a l'entorn de l'Avinguda de l'Estatut. El projecte de rehabilitació va rebre posteriorment el vistiplau del ple municipal i ara, amb l'inici de les obres, arrenca una actuació que hauria de permetre recuperar aquest aparcament estratègic per a la mobilitat del centre de Rubí, un cop finalitzin els treballs, previsiblement, a finals d'aquest any.
0: Més coses, perquè l'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Sol Solet. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Ana Maria Martínez en una carta adreçada a les famílies després que la setmana passada l'Associació de Famílies d'Alumnes denunciés públicament les elevades temperatures que es registren a les aules i reclamés una actuació urgent. En l'escrit, l'alcaldessa assegura que l'actual sistema de climatització ha funcionat correctament, però admet que ha quedat insuficient davant els episodis de calor extrema que s'han repetit els darrers estius. Segons explica, el sistema es va dimensionar per unes condicions climàtiques diferents de les actuals, marcades per onades de calor cada vegada més freqüents i intenses. Mentrestant, el consistori afirma que els serveis tècnics han aplicat diverses mesures per reduir l'impacte de les altes temperatures. Entre aquestes destaca la modificació dels horaris de funcionament de l'aire condicionat, la reducció de la temperatura del circuit d'aigua per millorar-ne el rendiment i la concentració de tota la potència de refrigeració disponible a l'escola Bressol. També s'ha treballat perquè aquestes actuacions no comprometin el funcionament de la maquinària. La principal actuació, però, serà la instal·lació d'un nou equip de climatització de més capacitat, una obra que es durà a terme durant el tancament estival del centre i que, segons l'Ajuntament, permetrà donar una resposta definitiva a aquest problema. Fins que aquesta intervenció sigui una realitat, l'equip educatiu continuarà adaptant les rutines dels infants, fomentant la hidratació, cercant els espais més frescos de l'escola i ajustant les activitats diàries per minimitzar els efectes de la calor. La resposta municipal arriba després que l'AFA denunciés que les aules superaven els 28 graus, una situació que, segons les famílies, afecta el benestar dels infants i les educadores i posa de manifest la necessitat d'actuar amb urgència. Seguim xerrant de queixes perquè l'Ajuntament de Rubí assegura que el banc situat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan finalitzin les obres de construcció que s'estan executant a la zona. La retirada del mobiliari urbà, però, ha generat malestar entre alguns veïns que denuncien que, des que el banc va desaparèixer, l'espai s'ha convertit en una zona on s'aturen vehicles per aparcar o fer càrrega i descàrrega. Escoltam Rosa La Torre, veïna del carrer.
2: Quan no hi ha les furgonetes de repartidors, hi ha camions, que no sé si són de l'obra o no, l'altre dia

0: evident que sí que eren de l'obra, però bueno, vull dir que l'haver desaparegut el banc doble, que era un banc doble, que frenava això, l'accés, doncs ens trobem que això, que ara allò és un aparcament gratuït, fins i tot a la festa major hi havia gent que aparcava allà.
1: Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els informés prèviament de la retirada dels bancs i asseguren que aquesta situació també ha incrementat el risc per als vianants, ja que ara els vehicles poden accedir amb més facilitat a aquest tram de carrer. Segons ha explicat el consistori a Ràdio Rubí, la retirada del banc és una mesura temporal per facilitar la descàrrega de materials de les obres sense haver de tallar el carrer Prat de la Riba, una via per on també circula el transport públic. L'Ajuntament afirma que el banc es reposarà una vegada finalitzin els treballs, tot i que adverteix que les obres tot just acaben de començar. Torna'm a escoltar la Torre.
0: Que es controli que no hi entrin vehicles. A banda de les obres, si tenen permisos, vull dir, hauríem de controlar. Nosaltres no podem estar fent de policies. Però jo penso que la solució de posar una valla provisional, o dues, les que calgui, vale? Pues seria una bona solució. Es responsabilitza els de les obres que cada vegada que no necessitin obrir el carrer per descarregar material, tornin a tancar la barrera i, de moment, doncs, anar-ho fent així.
1: Els veïns demanen que, mentre durin aquestes obres, es controli, com sentíem a Rosa Latorre, l'accés dels vehicles perquè l'espai no continuï funcionant com un aparcament improvisat. I ahir al migdia, representants de l'Ajuntament de Rubí van visitar la planta de reutilització de residus tèxtils de Solidansa a Sant Just d'Esvern, una visita que els va permetre conèixer de primera mà els reptes relacionats amb la recollida, la classificació, la reutilització i la traçabilitat dels residus tèxtils. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va valorar positivament la visita perquè creu que és una oportunitat única per demostrar l'utilitat de l'economia circular al municipi.
2: Hem fet una visita a aquesta planta perquè tenim com a ciutat una prova pilot per la reutilització i el reciclatge del tèxtil, i en aquest sentit el que hem vingut és a veure què passa amb els nostres residus tèxtils quan un cop els dipositem en un contenidor taronja i arriben aquí. Veure si realment és útil i serveix aquesta acció que demanem, perquè és un dels residus que més utilitzem i que més ens desfem d'ells. I en aquest sentit, doncs, és molt important que contribuïm a aquesta economia circular.
1: La visita també va comptar amb l'assistència de representants de l'empresa Reviste, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Agència de Residus de Catalunya. Durant el recorregut van poder analitzar quin és l'impacte que aquestes entitats socials tenen sobre el territori i també descobrir l'etapa de col·lapse en la qual està immers en aquests moments el reciclatge tèxtil. La problemàtica és que entitats socials consolidant-se cada vegada els arriba més roba de menys qualitat i amb menys sortida. Escoltam el director general de Solidansa, José Rico.
3: És un canvi de paradigma, és un punt molt important per a tots nosaltres, ara no en som conscients, però és molt important el pas que s'està fent, perquè el sector del tèxtil està canviant, té una evolució que no és la que havia tingut fins ara, i ens hem de posar la fita una miqueta més alta, els objectius més exigents per reciclar més, per reutilitzar més, sobretot, per no una segona vida al tèxtil o una tercera vida o un destí final que sigui respectuós amb el medi ambient. Això que estem fent avui, que sembla un pas més, no és un pas més, és un pas crític en el tractament del residu tèxtil.
1: La visita institucional a la planta de reutilització de residus tèxtils de Solidansa s'emmarca en el conveni signat per l'Ajuntament de Rubí el mes de març amb l'empresa Reviste. I la pantalla gegant per veure la final del Mundial de Futbol podria canviar d'ubicació. L'Ajuntament està valorant que aquest diumenge a les 9 del vespre el partit d'Espanya contra Anglaterra o l'Argentina es podrà veure en un equipament de major capacitat que l'amfiteatre del Castell. I és que ahir l'amfiteatre del Castell, igual que va passar el 2024 en la final de l'Eurocopa, es va omplir a vessar amb 2.500 persones per veure com la selecció espanyola guanyava per 2-1. a 0 a França i molts rubinencs que també hi volien ser es van quedar fora per no superar l'aforament. L'amfiteatre va obrir les portes a les 7 de la tarda i de seguida es va omplir de persones de totes les edats, en especial infants i joves, amb moltes ganes d'animar la selecció espanyola. També hi havia alguns aficionats francesos, però des del primer gol d'Oyarzabal van quedar silenciats per la gran majoria que va gaudir del gran partit dels homes de Luis de la Fuente.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. Les obres i les actuacions municipals marquen avui l'actualitat de Rubí. En els pròxims minuts vos explicaré l'inici de la rehabilitació de l'aparcament de la plaça Salvador Allende, les millores previstes a l'escola Bressol Solsolet i la resposta de l'Ajuntament a les queixes dels veïns del carrer Orso. Ja han començat les obres de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa gairebé un any per problemes estructurals. Els treballs comportaran afectacions al trànsit a l'entorn de la plaça fins a finals d'any i han de permetre recuperar aquest aparcament estratègic amb totes les garanties de seguretat. L'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Solsolet. L'actuació es farà aquest estiu, després de les queixes de les famílies per les elevades temperatures a les aules durant les darreres onades de calor. I l'Ajuntament assegura que el banc retirat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan acabin les obres que s'hi estan executant. Els veïns, però, denuncien que la desaparició del mobiliari ha afavorit l'estacionament de vehicles i reclamen mesures provisionals per garantir la seguretat dels vianants. Abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començant primer per la previsió meteorològica amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogor tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ja han començat les obres de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa gairebé un any per les deficiències estructurals detectades durant una inspecció tècnica. Es tracta d'una de les actuacions més importants que afronta ara mateix l'Ajuntament al centre de la ciutat i que, a més de reparar l'estructura de l'aparcament, també obligarà a modificar la mobilitat a l'entorn de la plaça durant els pròxims mesos. La fase principal dels treballs ja està en marxa, després que des de finals de juny s'hagin fet inspeccions, cales i diferents proves tècniques per definir l'abast de la intervenció. L'obra servirà per reparar diversos elements estructurals i renovar completament el sistema d'impermeabilització de l'equipament amb l'objectiu que pugui tornar a obrir amb totes les garanties de seguretat. La primera afectació important arribarà el dia 21 de juliol. Aquell dia quedarà tallat el trànsit al carrer Sant Sebastià en el tram que travessa la plaça Salvador Allende, una restricció que, segons les previsions municipals, es mantindrà fins a finals d'any. Per minimitzar les afectacions, el consistori ha habilitat itineraris alternatius per als veïns que necessitin accedir en vehicle al carrer Sant Sebastià entre Llobateres i José Torrijos. També recomana a les famílies de l'escola Regina Carmeli que utilitzin els aparcaments de les Cardiboli de Can Fatxó durant les entrades i sortides del centre, mentre que els vianants disposaran en tot moment d'un itinerari accessible pel costat oest de la plaça. Les obres també modificaran puntualment els accessos a la zona de càrrega i descàrrega del carrer Sant Joan, que només s'hi podrà accedir pels carrers de l'illa de vianants dins dels horaris autoritzats. Per entendre per què s'ha arribat a aquesta situació i quin ha estat el recorregut d'aquest projecte, la Paula Iglesias ens recorda els antecedents.
3: L'aparcament de la plaça Salvador Allende es va tancar l'1 d'agost del 2025, després
0: que una inspecció tècnica detectés un deteriorament important en diferents elements estructurals. Davant d'aquests resultats, l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, va assumir personalment la decisió de clausurar l'equipament de manera preventiva, assegurant que no volia assumir cap risc per a la seguretat dels usuaris. Des d'aleshores, l'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per determinar l'abast real dels desperfectes i definir la solució constructiva més adequada. Paral·lelament, el govern local ha treballat per compensar la pèrdua de les gairebé 170 places d'aquest aparcament amb nous espais d'estacionament al centre i a l'entorn de l'Avinguda de l'Estatut. El projecte de rehabilitació va rebre posteriorment el vistiplau del ple municipal i ara, amb l'inici de les obres, arrenca una actuació que hauria de permetre recuperar aquest aparcament estratègic per a la mobilitat del centre de Rubí, un cop finalitzin els treballs, previsiblement, a finals d'aquest any.
1: Més coses, perquè l'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'Escola Bressol Municipal Sol Solet. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Ana Maria Martínez en una carta adreçada a les famílies després que la setmana passada l'Associació de Famílies d'Alumnes denunciés públicament les elevades temperatures que es registren a les aules i reclamés una actuació urgent. En l'escrit, l'alcaldessa assegura que l'actual sistema de climatització ha funcionat correctament, però admet que ha quedat insuficient davant dels episodis de calor extrema que s'han repetit els darrers estius. Segons explica, el sistema es va dimensionar per unes condicions climàtiques diferents de les actuals, marcades per onades de calor cada vegada més freqüents i intenses. Mentrestant, el consistori afirma que els serveis tècnics han aplicat diverses mesures per reduir l'impacte de les altes temperatures. Entre aquestes destaca la modificació dels horaris de funcionament de l'aire condicionat, la reducció de la temperatura del circuit d'aigua per millorar-ne el rendiment i la concentració de tota la potència de refrigeració disponible a l'escola Bressol. També s'ha treballat perquè aquestes actuacions no comprometin el funcionament de la maquinària. La principal actuació, però, serà la instal·lació d'un nou equip de climatització de més capacitat, una obra que es durà a terme durant el tancament estival del centre i que, segons l'Ajuntament, permetrà donar una resposta definitiva a aquest problema. Fins que aquesta intervenció sigui una realitat, l'equip educatiu continuarà adaptant les rutines dels infants, fomentant la hidratació, cercant els espais més frescos de l'escola i ajustant les activitats diàries per minimitzar els efectes de la calor. La resposta municipal arriba després que l'AFA denunciés que les aules superaven els 28 graus, una situació que, segons les famílies, afecta el benestar dels infants i les educadores i posa de manifest la necessitat d'actuar amb urgència. Seguim xerrant de queixes perquè l'Ajuntament de Rubí assegura que el banc situat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan finalitzin les obres de construcció que s'estan executant a la zona. La retirada del mobiliari urbà, però, ha generat malestar entre alguns veïns que denuncien que, des que el banc va desaparèixer, l'espai s'ha convertit en una zona on s'aturen vehicles per aparcar o fer càrrega i descàrrega. Escoltam Rosa La Torre, veïna del carrer.
3: Quan no hi ha les furgonetes de repartidors, hi ha camions, que no sé si són de l'obra o no, l'altre dia és evident que sí que eren de l'obra, però bueno, vull dir que l'haver desaparegut el banc doble, que era un banc doble, que frenava això, l'accés, doncs ens trobem que això, que ara allò és un aparcament gratuït, fins i tot a la festa major hi havia gent que aparcava allà.
1: Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els informés prèviament de la retirada dels bancs i asseguren que aquesta situació també ha incrementat el risc per als vianants, ja que ara els vehicles poden accedir amb més facilitat a aquest tram de carrer. Segons ha explicat el consistori a Ràdio Rubí, la retirada del banc és una mesura temporal per facilitar la descàrrega de materials de les obres sense haver de tallar el carrer Prat de la Riba, una via per on també circula el transport públic. L'Ajuntament afirma que el banc es reposarà una vegada finalitzin els treballs, tot i que adverteix que les obres tot just acaben de començar. Torna'm a escoltar La Torre.
3: Que es controli que no hi entrin vehicles. A banda de les obres, si tenen permisos, vull dir, hauríem de controlar. Nosaltres no podem estar fent de policies. Però jo penso que la solució de posar una valla provisional, o dues, les que calgui, vale? Pues seria una bona solució. Es responsabilitza els de les obres que cada vegada que no necessitin obrir el carrer per descarregar material, tornin a tancar la barrera i de moment pues, anar-ho fent així.
1: Els veïns demanen que mentre durin aquestes obres es controli, com sentíem a Rosa Latorre, l'accés dels vehicles perquè l'espai no continuï funcionant com un aparcament improvisat. I ahir al migdia, representants de l'Ajuntament de Rubí van visitar la planta de reutilització de residus tèxtils de Solidansa a Sant Just d'Esvern, una visita que els va permetre conèixer de primera mà els reptes relacionats amb la recollida, la classificació, la reutilització i la traçabilitat dels residus tèxtils. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va valorar positivament la visita perquè creu que és una oportunitat única per demostrar l'utilitat de l'economia circular al municipi.
4: Hem fet una visita a aquesta planta perquè tenim com a ciutat una prova pilot per la reutilització i el reciclatge del tèxtil, i en aquest sentit el que hem vingut és a veure què passa amb els nostres residus tèxtils quan un cop els dipositem en un contenidor taronja i arriben aquí. Veure si realment és útil i serveix aquesta acció que demanem, perquè és un dels residus que més utilitzem i que més ens desfem d'ells. I en aquest sentit doncs és molt important que contribuïm a aquesta economia circular.
1: La visita també va comptar amb l'assistència de representants de l'empresa Riviste, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Agència de Residus de Catalunya. Durant el recorregut van poder analitzar quin és l'impacte que aquestes entitats socials tenen sobre el territori i també descobrir l'etapa de col·lapse en la qual està immers en aquests moments el reciclatge tèxtil. La problemàtica és que entitats socials consolidant-se cada vegada els arriba més roba de menys qualitat i amb menys sortida. Escoltam el director general de Solidansa, José Rico.
5: És un canvi de paradigma, és un punt molt important per a tots nosaltres, ara no en som conscients, però és molt important el pas que s'està fent, perquè el sector del tèxtil està canviant, té una evolució que no és la que havia tingut fins ara, i ens hem de posar la fita una miqueta més alta, els objectius més exigents per reciclar més, per reutilitzar més, sobretot, per no una segona vida al tèxtil o una tercera vida o un destí final que sigui respectuós amb el medi ambient. Això que estem fent avui, que sembla un pas més, no és un pas més, és un pas crític en el tractament del residu tèxtil.
1: La visita institucional a la planta de reutilització de residus tèxtils de Solidansa s'emmarca en el conveni signat per l'Ajuntament de Rubí el mes de març amb l'empresa Riviste. I la pantalla gegant per veure la final del Mundial de Futbol podria canviar d'ubicació. L'Ajuntament està valorant que aquest diumenge a les 9 del vespre el partit d'Espanya contra Anglaterra o l'Argentina es podrà veure en un equipament de major capacitat que l'amfiteatre del Castell. I és que ahir l'amfiteatre del Castell, igual que va passar el 2024 en la final de l'Eurocopa, es va omplir a vessar amb 2.500 persones per veure com la selecció espanyola guanyava per 2-0 a França, i molts rubinencs que també hi volien ser es van quedar fora per no superar l'aforament. L'amfiteatre va obrir les portes a les 7 de la tarda i de seguida es va omplir de persones de totes les edats, en especial infants i joves, amb moltes ganes d'animar la selecció espanyola. També hi havia alguns aficionats francesos, però des del primer gol d'Oyarzabal van quedar silenciats per la gran majoria que va gaudir del gran partit dels homes de Luis de la Fuente.

I això és tot. Ja sabeu que vos podeu seguir informant, com sempre, a les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, i també al nostre web radiorubí.cat. Nosaltres, com sempre, tornem demà a la mateixa hora amb tota la informació local de la ciutat i amb totes les novetats que es puguin produir durant tot el dia d'avui. Passin una bona tarda i un bon dia. Thank you.

0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
1: Bon dia, són 2:15.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts al Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat, francament, molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
9: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
10: Catalunya ja ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
1: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
9: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
1: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
9: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
1: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
9: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
1: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
11: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
8: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o tres de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
1: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
9: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
1: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
12: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
13: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerat. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
12: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
1: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
14: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
15: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
14: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
1: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
16: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
17: Notícies en xarxa.
1: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
19: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
18: Ell ha dit que la integració és positiva.
19: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
18: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
1: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
20: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
21: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
20: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
1: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació i un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
23: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
22: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
1: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
3: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
4: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
3: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
9: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
5: Es tracta de dues línies. La primera per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
9: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
1: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
9: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
9: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
1: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
9: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
6: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
9: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
1: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de 7 setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
0: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
24: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
1: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de tres blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
2: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer en no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
7: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
2: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
1: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
11: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara, entre els músics, el Liceu és una orquestra que està de moda.
10: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Simfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
1: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
26: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
25: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
1: I arriben els esports. amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
8: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní, Lamine Yamal, en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
12: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
8: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar al Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
13: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
14: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
13: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
8: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecni hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
1: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Fórmula Rubí Hits.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí assegura que el banc situat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan finalitzin les obres de construcció que s'estan executant a la zona. La retirada del mobiliari urbà, però, ha generat malestar entre alguns veïns que denuncien que des que el banc va desaparèixer, l'espai s'ha convertit en una zona on s'aturen vehicles per aparcar o fer càrrega i descàrrega. Escolta'm, Rosa Latorre, veïna del carrer.
2: Quan no hi ha les furgonetes de repartidors, hi ha camions... que no sé si són de l'obra o no, l'altre dia és evident que sí que eren de l'obra, però bueno, vull dir que l'haver desaparegut el banc doble, que era un banc doble, que frenava això, l'accés, doncs ens trobem que això, que ara allò és un aparcament gratuït, fins i tot a la festa major hi havia gent que aparcava allà.
1: Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els informés prèviament de la retirada dels bancs i asseguren que aquesta situació també ha incrementat el risc per als vianants, ja que ara els vehicles poden accedir amb més facilitat a aquest tram del carrer. Segons ha explicat el consistori a Ràdio Rubí, la retirada del banc és una mesura temporal per facilitar la descàrrega de materials de les obres sense haver de tallar el carrer Prat de la Riba, una via per on també circula el transport públic. L'Ajuntament afirma que el banc es reposarà una vegada finalitzin els treballs, tot i que adverteix que les obres tot just acaben de començar. I l'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Sol Solet. Ho ha anunciat l'alcaldessa Ana Maria Martínez en una carta adreçada a les famílies després que l'Associació de Famílies d'Alumnes denunciés públicament les altes temperatures que s'han registrat aquests dies a les aules, coincidint amb l'onada de calor. Segons l'alcaldessa, l'actual sistema ha funcionat correctament, però ha quedat insuficient davant els episodis de calor extrema. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja ha iniciat el procés per adquirir una nova màquina de més capacitat que s'instal·larà durant el tancament estival de l'escola. La resposta del consistori arriba després que l'AFA de la Sol Solet alertés que les aules superaven els 28 graus i reclamés una actuació urgent davant d'aquesta situació. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Aleluya.
1: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
2: 1, 2, 3, 4...

Big Hits.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Sol Solet. Ho ha anunciat l'alcaldessa Ana Maria Martínez en una carta adreçada a les famílies després que l'Associació de Famílies d'Alumnes denunciés públicament les altes temperatures que s'han registrat aquests dies a les aules coincidint amb l'onada de calor. Segons l'alcaldessa, l'actual sistema ha funcionat correctament, però ha quedat insuficient davant els episodis de calor extrema. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja ha iniciat el procés per adquirir una nova màquina de més capacitat que s'instal·larà durant el tancament estival de l'escola. La resposta del consistori arriba després que l'AFA de la Sol Soler alertés que les aules superaven els 28 graus i reclamés una actuació urgent davant una situació que, segons les famílies, compromet el benestar dels infants i de les educadores. I l'Ajuntament de Rubí assegura que el banc situat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan finalitzin les obres de construcció que s'estan executant a la zona. La retirada del mobiliari urbà, però, ha generat malestar entre alguns veïns que denuncien que des que el banc va desaparèixer, l'espai s'ha convertit en una zona on s'aturen vehicles per aparcar o fer càrrega i descàrrega. Escolta'm, Rosa Latorre, veïna del carrer.
2: Quan no hi ha les furgonetes de repartidors, hi ha camions, que no sé si són de l'obra o no, l'altre dia és evident que sí que eren de l'obra, però bueno, vull dir que l'haver desaparegut el banc doble, que era un banc doble, que frenava això, l'accés, doncs ens trobem que això, que ara allò és un aparcament gratuït, fins i tot a la festa major hi havia gent que aparcava allà.
1: Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els informés prèviament de la retirada dels bancs i asseguren que aquesta situació també ha incrementat el risc per als vianants, ja que ara els vehicles poden accedir amb més facilitat a aquest tram de carrer. Segons ha explicat el consistori a Ràdio Rubí, la retirada del banc és una mesura temporal per facilitar la descàrrega de materials de les obres sense haver de tallar al carrer Prat de la Riba, una via per on també circula el transport públic. L'Ajuntament afirma que el banc es reposarà una vegada finalitzin els treballs, tot i que adverteix que les obres tot just acaben de començar. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarquia se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no?

0: que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres? Tampoc. I, és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes, que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergra a la vista. Tot això ho hem oblidat. El viatjar amb aquell dipòsit de Tampax, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac de sastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar, i ha de canviar perquè si sents que la menopausa ja en sent símptomes, i aquí el nom és important, símptomes diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa. I nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el monstre, un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial i, sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas. Perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
2: No, però està bé.
0: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i ha estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere, està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més

0: ja no he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara, mira, ara he perdut el full on, del Chivato, però que en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, madres e hijas, un llibre que jo ho recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo Vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swing. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
1: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Mm-hmm. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta,
0: tan ricament, eh?
1: I tant. I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial, és a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
0: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça, que és que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
1: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
0: no
1: vergonya.
0: No els tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
1: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació d'una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
0: Gràcies.
1: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
0: D'alta baixa.
1: D'alta baixa. Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
0: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
1: Exacte. No, la hem de medicalitzar. Ah, no, la podem.
0: La hem.
1: La podem té un component de llibertat.
0: Sí.
1: I hem és un imperatiu. Eh? I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, uh-huh, no van dir que la menarquia és una malaltia
0: exceso hormonal,
1: sí, és a dir, que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, doncs quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
0: Sí, era pitjor
1: el remei
0: que la malaltia, no?
1: Que la malaltia,
0: sí. De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim, que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
1: Sí.
0: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
1: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no? Sí. O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins no sé on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, que el... Uh-huh. I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
0: sí, estic encantada.
1: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
0: Sí, bueno, hi ha una cosa que hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una
1: sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes... I les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has d'aprendre perquè és una incitació a dones o homes, per les dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
0: Ja, atien la por prèvia, diríem.
1: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a la malaltat és un dels grans... drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren-te això, que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
0: I cal que deixis
1: quan el deixis, aprendre'l. Allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
0: Oh, i els granets de la regla!
1: I teníem tot allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa. I tal.
0: Sí, sí.
1: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
0: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
1: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
0: Sí.
1: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
0: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Per tant, Què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més.
1: Des del començament.
0: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també sí, en el sí. mateix sac, els sí, donem? Sí.
1: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
0: Per compensar, diguem-la.
1: Però ara, en aquests moments, que, a més, en un país com el nostre, que tenim les taxes de reproducció més baixes del món, no?
0: Sí, sí. O sigui, jo dic... Era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí, sí. El del 1,3 algun dia sí. Algú m'ha d'explicar.
1: Un terç entre 3 fem una criatura.
0: Exacte, dius. Això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què? Per què es... Calla la part bona de la menopausa. Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
1: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, xerxe la resina sí. Econòmic.
0: Oui.
1: No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que... Jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments sí. I tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
0: Sí, sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
1: Sí, la Northrop diu que... el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? O sigui, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista, no sé
0: què,
1: a l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repent, doncs, apareixes tu i fixa't que les dones diuen jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
0: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan... després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida por montera, allò que diuen los castizos, no?
1: Total.
0: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
1: Clar.
0: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no tiren d'aquest punt
1: perquè, bo? Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
0: No.
1: O els viuré com amb una edat de la renovació, no? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
0: Sí, sí, ho vaig estar llegint
1: això,
0: en el teu llibre.
1: Un diccionari àrab,
0: Sí, sí. Bueno, perquè del món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
1: I del
0: manera.
1: Que ens pot ensenyar.
0: Sí, sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40. Allà encara, es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé, diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida per fer tot això.
1: No.
0: Bueno,
1: no.
0: Si a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Mm. Llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos sí, sí. una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a menor, que no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
1: Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones... perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut amb comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí alegre pel que per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
0: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones... Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
1: Jo, el juliol, en faig 80.
0: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira, Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
1: Sí, jo crec
0: més.
1: Que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall, som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
0: Sí, cal que surtin més, però, eh?
1: Sí, n'hi ha moltes, eh?
0: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
1: Sí.
0: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que... Crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors.
1: Ells han ocupat sempre tot.
0: Sempre.
1: Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, li diem, una bellesa 8.0, no?
0: Ah, molt bé!
1: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem reinventant, no? I està bé, tampoc hi ha normes, no?
0: Sense regles.
1: Com hem de ser, no?
0: Sense
1: doncs
0: regles.
1: Com vulguem, no?
0: Sí, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? el maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
1: Sí, sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, és clar, n'hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard. Sí. Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
0: Sí, a mi em va coincidir.
1: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens o no tens parella, estàs de la parella fins aquí o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... Mm-hmm. És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
0: sí,
1: que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. Mm-hmm. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomni té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, tot lo tapa. Llavors, tu vas al metge, vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa. No? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
0: Clar, és una...
1: Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és el fàcil, no?
0: Clar.
1: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció amb una pacient seva, una dona gran, i un dia de sobte la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella al final li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara de sobte ha passat alguna cosa a la teva vida, li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
0: Ai, no? Ja. No? Sí, sí.
1: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
0: Clar.
1: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
0: Sí, ara t'ho anava a preguntar.
1: Sí.
0: No, digues. La revista mèdica de l'ANSE va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és això.
1: Sí, sí, sí. Aquest article l'he portat aquí. És aquest. Diu, teníem raó. Clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
0: Vale.
1: O sigui... Aquest és un dossier que va fer The Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest ell diuen és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
0: Uh-huh.
1: I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient d'hormones que tenen que ser
0: reemplaçades
1: estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
0: Veus?
1: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat tres pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
0: Sí, clar.
1: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. Eh? I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
0: Però és que també canvia el dels homes.
1: Home,
0: és que,
1: clar,
0: l'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa. Perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tant en picat, però perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
1: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
0: Bueno, clar.
1: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
0: coital
1: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional i que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al servei de geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
0: A la tercera edat? A la bellesa.
1: No? I, esclar, jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... O sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no?, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
0: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I, en canvi, tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
1: A un bar.
0: Tot són dones, Anna.
1: I estan
0: totes encantades, eh?
1: La Isaac Dines en deia, sí, les mujeres juntes se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
0: Això és veritat.
1: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
0: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
1: Comunitat.
0: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre nosaltres.
1: L'associació de veïnes del barri.
0: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el club de lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
1: Jo copats.
0: A un, hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
1: Totalment.
0: No?
1: Sí.
0: Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
1: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
0: Ah, que maco! Que maco!
1: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
0: Ha passat a la història, sí.
1: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia, no? Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
0: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
1: Moltes gràcies, ha estat molt a gust.
0: Gràcies. Avui us presentem una nova secció i una secció que va de cine, que va de sèries, i com es diu? Parlem amb sèrie, i us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enrique.
2: Hola.
0: Qui és la Marina Enrique? La Marina Enrique és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friki de les sèries. No ens enganyem, és una friki.
2: Ho soc.
0: Vinga.
2: I encantada.
0: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet, sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de alguna cosa acollidora, no? Aquestes, són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
0: Manteta!
2: La manteta, el jersei. Avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida que... potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sí. Sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
0: Amigo.
2: Perquè, sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
0: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, et dono sèries. Algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes. Llavors, bueno, jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu... que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
0: I tant, qualsevol cosa.
2: Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil, a gust, i això que hem dit, no? Amb el
0: top somriure. Manta. Ah, no, bueno, top cozy. Top manta
2: top
0: és una altra cosa.
2: Bueno, top manta...
0: Sí.
2: Podria ser.
0: Vinga.
2: La primera, per mi, és Les xiques Gilmore.
0: Hombre!
2: Que ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors... Mm. Són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
0: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
0: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic
2: bueno,
0: aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
0: Ah, bueno, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
0: Oh,
2: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba allà, en aquest poble, doncs, el seu
0: racó.
2: No, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana, i doncs, hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur
0: que... Com es diu?
2: Són...
0: En castellà no es diu així, es diu Un lugar...
2: Un lugar para soñar, és
0: això,
2: veritat, perdona.
0: Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
0: Venga.
2: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
0: Escolta,
2: coses.
0: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria...
0: Sí, molt,
2: sí.
0: Molt,
2: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska... Es coneix més com un pez fuera de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de a l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un doctor Mateo també era així.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola que aquesta, jo també era molt fan, no sé... No sé si la gent li agradarà, però passava a Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
0: Ara ja...
2: Estava espanyolitzada, però...
0: Animals també és cozy.
2: Ahir voy.
0: Ah.
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
0: Vinga, fes,
2: i després ens anem a
0: les
2: següents.
0: Com si ens pagués Netflix.
2: Bueno, si vol.
0: Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
2: Una altra que recomanaré, de, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna, ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit. Coses agradables...
0: Happy.
2: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses Històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix, jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans...
0: O sigui, diríem, Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
2: Sí, ah, igual a la sèrie que m'agrada a mi.
0: Igual a la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
0: sí,
2: eh?
0: Segur,
2: però,
0: segur.
2: Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes... que són les de la BBC.
0: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara, aquest estiu, TV3CAT, perdó, ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
0: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
0: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
0: Que bona, meravella!
2: Aquesta està Filming, també. Jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que dèiem, verd, aquestes d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
0: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
0: Sí.
2: I són els anys
0: 30... És preguerra.
2: És preguerra.
0: Preguerra.
2: Preguerra, guerra. Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
0: Sí. El fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte. Llavors, això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
0: Quina meravella. Molt recomanable, senyores.
2: I aquesta,
0: molt.
2: Si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no,
0: no
2: té paisatges de Canadà, no
0: bueno,
2: té res.
0: Té
2: és Grècia. I llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
0: Sí,
2: i no,
0: també.
2: Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
0: bueno,
2: principi.
0: Està basat en un gran llibre,
2: està
0: també.
2: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que
0: mi
2: és
0: família.
2: El del Gerald Darrell, sí. Que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
0: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
0: I
2: són divertidíssims.
0: En grec.
2: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
0: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
0: Veieu-la. Marina, queden escaig, vale. Dos minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció
0: vale,
2: que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
0: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré, però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
0: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria aquest
0: estil. Un podcast, a més a més.
2: El Hombre Infiltrado, que també. Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
0: Sí,
2: vale?
0: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
0: fantàstica,
2: aquesta tothom la coneix.
0: Fantàstica, com es deia la senyora...
2: Fletcher.
0: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica,
0: sí.
2: Que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, d'acord? Vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
0: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, les xiques Gilmore, si no les heu vist, els Darrell, totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
0: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
0: Doncs ja veieu, Cousy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes. No quan et fas gran.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí assegura que el banc situat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan finalitzin les obres de construcció que s'estan executant a la zona. La retirada del mobiliari urbà, però, ha generat malestar entre alguns veïns que denuncien que, des que el banc va desaparèixer, l'espai s'ha convertit en una zona on s'aturen vehicles per aparcar o fer càrrega i descàrrega. Escolta'm, Rosa Latorre, veïna del carrer.
2: Quan no hi ha les furgonetes de repartidors, hi ha camions... que no sé si són de l'obra o no, l'altre dia és evident que sí que eren de l'obra, però bueno, vull dir que l'haver desaparegut el banc doble, que era un banc doble, que frenava això, l'accés, doncs ens trobem que això, que ara allò és un aparcament gratuït, fins i tot a la festa major hi havia gent que aparcava allà.
1: Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els informés prèviament de la retirada dels bancs i asseguren que aquesta situació també ha incrementat el risc per als vianants, ja que ara els vehicles poden accedir amb més facilitat a aquest tram del carrer. Segons ha explicat el Consistori a Ràdio Rubí, la retirada del banc és una mesura temporal per facilitar la descàrrega de materials de les obres sense haver de tallar el carrer Prat de la Riba, una via per on també circula el transport públic. L'Ajuntament afirma que el banc es reposarà una vegada finalitzin els treballs, tot i que adverteix que les obres tot just acaben de començar. I l'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Solsolet. Ho ha anunciat l'alcaldessa Ana Maria Martínez en una carta adreçada a les famílies després que l'Associació de Famílies d'Alumnes denunciés públicament les altes temperatures que s'han registrat aquests dies a les aules, coincidint amb l'onada de calor. Segons l'alcaldessa, l'actual sistema ha funcionat correctament, però ha quedat insuficient davant els episodis de calor extrema. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja ha iniciat el procés per adquirir una nova màquina de més capacitat que s'instal·larà durant el tancament estival de l'escola. La resposta del consistori arriba després que l'AFA de la Solsolet alertés que les aules superaven els 28 graus i reclamés una actuació urgent davant d'aquesta situació. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada, aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, també ja ho sabeu, veure, escoltar, reproduir els millors moments del programa, ens trobareu a al nostre perfil d'Instagram, aquí tenim de tot, perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, com a referència, Institut d'Estudis Catalans, que una ruptura és l'acció

0: Un dolor profund, un dolor intens, un dolor que anul·la moltes vegades i que no sempre és fàcil de quantificar, perquè de moment, crec que no tenim cap aparell ni cap unitat de mesura que mesuri la intensitat d'un mal. Us ha passat mai que us heu trencat per dins? Que a la vostra vida ha passat alguna cosa més o menys extraordinària? A vegades ni tan sols cal que sigui extraordinària, que us ha deixat tocats, emocionalment baldats i inestables? Que per un moment heu pensat que això és el final, que no podré sortir d'aquest pou on estic tancat? Doncs aquests trencaments tan humans, d'altra banda, precisament, són els que ens fan precisament això, ens fan humans, i són molt més habituals del que segurament moltes vegades podem i volem reconèixer. I és que la nostra salut mental, i ara estiro el globus, la nostra salut mental encara, avui en dia, encara sol ser una qüestió tabú. Avui a la gent normal volem parlar de ruptures, de trencaments, no dels físics, sinó dels emocionals. I de com podem sortir-nos-en de la manera més airosa o d'una manera airosa i menys dolorosa possible. Perquè el dolor hi serà. I fins i tot diria que és sa i que és terapèutic sentir-lo. Però rabejar-se en aquest dolor, rodolar en el fang de la pena, tot i que el nostre cervell ens hi aboca moltes vegades, no és ni molt menys la millor opció terapèutica per tirar endavant. Avui ens acompanya, per parlar-ne de tot això, l'Ivan Bovet, que des de fa uns quants anys és mentor en ruptures. I ara descobrirem exactament què vol dir ser mentor en ruptures. Aquesta cançó l'has triat tu. L'he col·locada en primera posició i ara quan l'escoltava pensava, no, si ens va de conya per entrar en matèria.
1: Sí.
0: Perquè aquest boig per tu es pot convertir en una mena d'obsessió, es pot convertir en una mena de malaltia emocional, anem a dir-ho així, no? Es pot convertir en una mena de, doncs això, no? de trencament emocional. Benvingut, Ivan, a la gent normal. Mentor en ruptures, com definiries allò que fas?
1: Abans de res, agrair-te l'oportunitat d'estar aquí. Després, com deies, la cançó va molt bé perquè és aquell moment que justament comences a obsessionar-te per una cosa tan profunda que ets incapaç de poder sortir d'allà, no? I aquesta cançó precisament va ser un moment en el qual, per mi, va ajudar-me a entendre que la bogeria és una cosa mental, no és una cosa real.
0: La bogeria és una cosa mental. O sigui, que darrere que allò que ens sembla que ens estem tornant bojos o que ens afecta moltíssim, tot allò és un guió del nostre cervell.
1: Correcte.
0: És a dir, moltes vegades no hi ha una correspondència física que porti a pensar doncs allò que el nostre cervell està processant.
1: Correcte. Al final, i ja aprofunditzarem una miqueta, al final tot el que veiem és el que creem. La nostra realitat és nostra i el que veiem és la realitat que creiem. Llavors, quan comencem a entrar en un bucle infinit, és perquè nosaltres estem creant aquell bucle infinit.
0: Fixeu-vos que ja estem entrant gairebé en l'univers de la filosofia, pràcticament, eh? És a dir, o la psicologia filosòfica, o la filosofia psicològica, diguem-li com vulguem, no? Però és molt interessant això que dius. És a dir, al final, no, el nostre cervell és una màquina extraordinària. Per la part bona i per la part dolenta.
1: Vale?
0: I aquí segurament avui veurem una mica aquest cantó canalla, no? del cervell que ens fa veure coses que, bueno, doncs que objectivament no són així.
1: Correcte. Abans de res, explicar-te el que deies. Espera en ruptures és simplement poder fer entendre que tot allò que et passa és la possibilitat de poder aprendre. I la millor forma d'aprendre és quan hi ha un trencament. Perquè quan tu estàs tranquil, imagineu-vos que estem a la platja, amb un daiquiri, allà no prens res, allà estàs tan tranquil, potser estàs present o potser no, estàs divagant. Però realment, quan aprenem, és quan hi ha un trencament. És el moment precís que

0: que tenim que aprendre.
1: Són les patacades de la vida, per entendre'ns.
0: Correcte. I aquelles patacades, en certa manera, estan buscades per nosaltres mateixos. Perquè, com deia, la nostra realitat la creem nosaltres.
1: Un moment. A veure. Espera, que ara aquí, riurem una mica, no, això és molt seriós, eh? Però pots tornar a repetir el que has dit? És a dir, nosaltres ens acabem buscant els problemes per poder aprendre? Seria aquesta una mica la síntesi o el titular?
0: És com jo he entès durant aquests anys d'aprenentatge, és el que jo he anat entenent.
1: Quan dius anys d'aprenentatge, partim d'una realitat, és a dir, partim d'una experiència real, en aquest cas, Ivan?
0: Correcte, sí.
1: Es pot explicar?
0: Ui, tant, cap problema. És més, és gràcies a aquesta experiència, a dia d'avui, ofereixo totes aquestes eines o aquesta forma d'entendre. Doncs, així resumint, jo havia tingut moltes relacions i sempre les relacions començaven igual, es desenvolupaven igual i acabaven igual.
1: Però clar, tu, perdó, que et talli,
0: sí.
1: Però tu això ho vas veient, clar, això la primera vegada no ho veus.
0: No, ni de conya.
1: La segona, tampoc. I suposo que és a partir de la tercera que penses, ui, potser, no sé, que tinc un déjà vu, no?
0: Correcte. O sigui, partim de la base que no se'ns permet cometre errors. Ja quan som petits, cometre un error ja està malament. Ja et renyen i no et deixen que experimentis. Què passa? Que quan ets més gran, al no tenir aquest termini d'aprenentatge, de caure't, no tens aquesta experiència de poder dir, ei, aquí hi ha alguna cosa que falla. Sinó que tot t'ho trobes de nou. Llavors, clar, vas fent. I com que tens una cultura, tens una societat, tens unes formes de fer, uns patrons familiars, vas fent segons allò que has anat observant i has anat veient.
1: Clar, perquè al final som deutors de tota la... Ja no només del pes de la cultura o de la societat on ens movem, en plan macro, sinó també dels exemples més pròxims que tenim a casa, no? Patrons de comportament, maneres de fer, etcètera, etcètera. No?
0: Correcte.
1: I clar, això marca. És a dir, això es va arrossegant...
0: I molt.
1: Exacte, i molt. Es va arrossegant en el temps... I clar, cada família porta les seves motxilles, per dir-ho així.
0: Correcte, i a més, tu vas carregant motxilles que no són ni teves, que són del teu pare, del teu avi, del teu besavi, del teu tataravi, o sigui...
1: Clar.
0: A pes de la teva.
1: Clar.
0: Perquè van passant de generació en generació. El clan familiar crea una forma de fer i arrossega unes ferides que, com no les vols sanar perquè no se'ns dona el poder de poder caure'ns, llavors les vas deixant allà, les vas amagant, les emocions les vas amagant. I com una olla a pressió, allò va allà quedant-se tancat.
1: Clar, i tu fas una relació, en fas dos, en fas tres, i arriba un moment que vas veient que sempre caus sobre amb la mateixa pedra.
0: Acabo sempre, la relació sempre acaba de la mateixa manera, uns dos anys i poc. Totes les relacions comencen, tenen el mateix desenvolupament i acaben igual. I aproximadament el temps de durada sempre és el mateix.
1: I al principi... Clar, això no és casual.
0: Ja, les casualitats, dius... Hòstia, ja aquí comença...
1: De la 1 a la 2, val, t'ho compro. De la 2 a la 3, t'ho podria arribar a comprar tenint en compte un patró estadístic i tal. Dius, bueno, mira, doncs, jo què sé, com a qui li toca la loteria dos cops, eh?
0: Sí.
1: Però, clar, a partir de la tercera, ja la cosa comença a fer una mica d'olor.
0: Correcte. I aquí és quan em començo a plantejar que què està passant, que per què passa igual. El primer plantejament va ser un plantejament molt mental i molt d'home, de dir, jo estic fet per l'amor. Jo no sóc d'una sola dona.
1: No sóc home d'una sola dona.
0: Exacte, jo sóc...
1: Un esperit lliure.
0: Lliure, aquí. Viva la monogàmia, no? I m'ho vaig creure. Vaig estar durant un temps... Primer vaig tenir un temps de celibato. Vaig estar 2 anys que no tenia contacte amb ningú, ni amb mi mateix, ni amb cap dona, ni amb companys, ni amics. Anava a la feina, ells llavors treballava a l'hospital, treballava a quiròfan, anava a l'hospital, tornava a casa i no tenia relació amb ningú. 2 anys d'autèntica soledat d'ermitanyo.
1: Però això, clar, centrem-nos un moment, en aquest episodi. Clar, això és un... Amb ajuda terapèutica o no? O sigui, tu sol contra tu.
0: Jo sol contra mi,
1: tu sí. Contra la màquina.
0: Perquè no ho recomano a ningú, tampoc.
1: No, perquè és que ara m'ha vingut al cap la pel·li aquella Trainspotting, una mica. Llavors, vull dir, és que l'altre dia remenava Filmin, puc dir Filmin, ja està, m'ha dit no ens patrocina ni ens patrocinarà mai Filmin. I em va sortir Trainspotting. I ara he fet aquesta associació d'idees, no? I tal com vagament recordo Trainspotting, que fa molts anys que la vaig veure, és una mica això, no? De dir, sí. Ostres, doncs vaig a tancar-me i vaig a, entre cometes, desintoxicar-me jo sol. I tu vas fer una mica aquest moviment, no?
0: Sí.
1: Terrible, això.
0: Molt terrible, per mi molt necessari.
1: Sí, però terrible.
0: I a més a més, o sigui, no ho recomano a ningú sempre i quan no ho sentis de veritat. O sigui, jo sentia profundament que havia de fer això, perquè era com una necessitat interna de desintoxicació del món, desintoxicació de les meves creences, de la forma de fer, de tot allò que m'havien dit, de lo correcte i lo incorrecte. I era una cosa que la sentia.
1: Clar, quan parlem de... La gent a vegades igual se'ns despista una miqueta. Quan parlem de creences, és un terme que es fa servir molt en el món de la psicologia, sobretot en la psicologia més, diguéssim, de caire més com més modern, anem a dir-ho així, però que és un terme que apel·la a tot allò que nosaltres portem, per dir-ho d'alguna manera, marcat en els nostres xips, que no som conscients i que actuem una mica com amb aquest pilot automàtic sense processar per què estem fent allò d'aquella manera. No? Són aquestes creences que tenen, a més, un pes terrible en la nostra manera de ser, en la nostra manera de fer. No?
0: Correcte. Per mi la creença és una cosa irreal que te la creus real.
1: Anem a dir-ho així, exacte. Sí, sí.
0: És a dir, al final és com veure les coses intrasubjectives, que són aquelles coses que no existeixen, però que te les creus. Com, per exemple, jo sempre faig la mateixa broma, encara que potser algú pugui ofendre, però és com si et vas a una aranya i li dius tu tienes derechos arañiles. L'aranya et mirarà i dirà què és això? Lleis, drets humans, totes aquestes coses que no són reals, però que ens les creiem.
1: Bueno, hi ha tota una sèrie de convencions, no?
0: Correcte, no? Un estat social, unes normes socials perquè siguis una persona de ben fer, que no et surtis de la línia, no? Tot allò.
1: Clar, però això, és a dir, això xocaria, segurament, o això no vol dir que tu puguis anar per la vida amb un machete a la mà i anar tallant caps. Vull dir que aquí hem de trobar una mica el punt mig i el punt d'equilibri.
0: Aquí està en el moment de trobar-te.
1: Són aquests dos anys i escaig.
0: Correcte. I aquí hi ha el... És el que, com et deia, nosaltres quan naixem, sí, tenim una cosa que es diu el sistema de supervivència. Aquest sistema de supervivència és natural de qualsevol mamífer i qualsevol animal, que és el de sobreviure. Llavors, com animal, per sobreviure, el que fas és anar amb la manada, sí? I faràs tot allò que calgui per formar part de la manada.
1: Això es veu molt en els adolescents, per exemple.
0: Correcte.
1: No? És a dir, els adolescents que... Tu ara quan venia cap aquí, m'he creuat amb un grup d'adolescents, no? I jo els encalçava per darrere, no? I me'ls mirava tots i pensava, són tots iguals. Tots iguals, vull dir, vesteixen més o menys igual, amb colors diferents, però vesteixen més o menys igual. Evidentment, porten tots el mateix pentinat. Es mouen més o menys de la mateixa manera, no? Desmanegada i tal i qual. Clons,
0: correcte.
1: No? És a dir, clons, però en el sentit de pertanyent-se a aquest grup.
0: Correcte. I això és una de les etapes. Quan som infants, fem el que digui el papa i la mama. És a dir, si jo pinto un dibuix i surto de la línia i el papa o la mama em renyen, jo automàticament sé que allò no ho tinc que fer, perquè s'enfaden. Perquè ja, com deia abans, se m'està ficant dintre del meu cervell que està ben fet i que no està ben fet. Si faig això, el papa i la mama s'enfaden, llavors no està ben fet. Ja no ho faig.
1: I això acaba sent una creença.
0: Correcte, això és una creença. Això acaba sent una creença i te l'acaba, un patró familiar. Sí? Llavors, ja comences a no ser tu. perquè ja comencen a dir-te tens que anar per aquí, perquè això és el que s'ha de fer.
1: Clar, però això és molt... Bueno, és complicat. Al final és una qüestió de... Ostres, des del moment que neixes, hi havia un poeta català del segle XIV, em sembla que era, que deia que venia a dir... No amb aquestes paraules, perquè era català antic, però deia que comences a morir en el moment que has nascut, no? I aquí podíem fer la paràfrasi, no?, de que deixes de ser tu mateix en el moment en el qual la gent que t'envolta, la societat que t'envolta, comença a tirar-te inputs.
0: Correcte. Sí, seria una mica això. L'avantatge que tenim és que tenim el que se li diu libre albedrío, poder de decisió.
1: Correcte.
0: Però aquest poder de decisió... És a dir, a mesura que vas creixent, sí, vas agafant aquests inputs, i arriba un moment a l'adolescència que nosaltres l'entenem com l'edat del pavo, no? La típica edat del pavo en l'adolescent.
1: Una mica de rebel·lió.
0: De rebel·lió. Pues aquesta rebel·lió és, sense més cap de dubte, és primera, l'adolescent, la part prefrontal del cervell encara no el té desenvolupat 100%, llavors hi ha moltes coses que un adult les pot veure i l'adolescent no. No perquè no passi de tot, sinó que realment... No ho veu,
1: biològicament no, i neurològicament no té aquesta capacitat.
0: Correcte. A més, li afegim que és en el moment en el que ells es senten que volen fer la seva i no volen entrar dintre de l'aro de lo que els hi diguin a casa. No per una qüestió de desobediència, sinó per una qüestió de sentiment. I aquí ja comença a haver-hi el primer catacrec important en les nostres vides, que és que o passes per l'aro o passes per l'aro. I aquí ja l'adolescent comença al final a deixar de ser ell per complet, per començar a ser allò que esperen que sigui ell.
1: Clar, aquesta frase és molt, a més és molt repetida a milions de famílies, no? O esperar el que esperem dels nostres fills, no?
0: Correcte.
1: I moltes vegades amb unes perspectives molt elevades i sense tenir en compte això que estaves dient tu ara, Ivan, del ser un mateix, no? Vull dir, com a molt, podem arribar a dir estudia el que vulguis, que ja fem, és una concessió petita, si vols, però és una concessió cap a aquell moment de dir ostres, doncs, si jo com a pare sóc advocat, vull que el meu fill també sigui advocat, perquè en algun moment... com deia aquell del rei Lleó, tot això que veus serà teu. Val? Una miqueta per seguir la... Però fixa't, per seguir aquest patró familiar.
0: Correcte.
1: Una mica,
0: No, és que és així, sí. I no ho fem inconscientment, no som conscients de tot això. Nosaltres, o sigui, com a pares, i fem el millor pels nostres fills. Però hi ha d'haver un moment en què això s'ha de trencar. S'ha de trencar en el moment que entenem que ells fan el millor que saben i poden amb les eines que han tingut, però no volem allò. Els hem d'estimar, respectar, perquè gràcies a ells som qui som, però no volem allò. Hem de començar a agafar la nostra vida. La nostra vida en el sentit de saber qui som, perquè puc assegurar que el 99% de la gent del món mundial no sap qui és.
1: Fixeu-vos, hem començat... Estem només a la definició de mentor de ruptures. Hem tirat molt enrere, vull dir, ens n'hem anat a la infantesa, a la més tendra infantesa, hem saltat ara a l'adolescència, però encara, com aquell qui diu, encara no hem entrat en matèria.

0: Em sap greu, trencar aquest himne, perquè això és un autèntic himne,
1: Sí, sí, la veritat és que sí, és. A mi aquesta cançó m'encanta per dos motius. Primera, perquè li cantava a la petita, li encantava que li cantessin aquesta cançó. I segona, perquè pel transfons de la cançó de I Never Went Alone, mai caminaràs sol. I és que és cert, mai caminem sols. Ens pensem que sí, però mai caminem sols.
0: Perquè, de fet, i ara corregeix-me, si m'equivoco, Ivan, amb els primers que caminem som amb nosaltres mateixos. Passa que moltes vegades ens negligim aquest donar-nos la mà a nosaltres mateixos, escoltar-nos, saber qui som, no? Parlàvem de saber qui som, no? Moltes vegades ens girem nosaltres mateixos l'esquena, no ens escoltem, no ens sentim.
1: Sempre.
0: Quan dic sentim, no dic d'oïda, sinó sentir el cor, anem a dir-ho així,
1: Sí. És que mai ens sentim, no ens permetem. Som tan exigents que ens pensem que això no forma part.
0: Clar, i llavors, quan ve un moment... tu parlaves d'un catacrac, no? Quan ve un catacrac ja de... Bueno, pot ser d'adolescent, però segurament és més habitual en l'etapa adulta, una ruptura, no? Una ruptura emocional, una ruptura sentimental. I aquí, tots plegats, i qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra, i t'asseguro que qui tira la primera pedra així ràpid està mentint. Qui més qui menys ha tingut algun sotrac d'aquest estil a la vida, aquí això és quan ens agafa amb la guàrdia molt a baix.
1: Correcte. Sí, sí, és que és evident, és el que et deia. Ningú ens ensenya. No, ningú ens ensenya les nostres gestions emocionals. No ens ensenya que una emoció... Fixa't que un nen petit té una emoció que li dura segons. Passa de plorar a riure en segons. Uh-huh. I al revés. Sí? Tot el que ve després és mental i sentimental. El sentiment és mental també.
0: Uh-huh.
1: Una emoció pot contenir entre uns 5.000, 7.000 sentiments. I dintre d'aquests sentiments poden haver un 10.000 o un milió de pensaments. Però tot
0: és molt complex, això, eh? Vull dir, la taranyina és molt atapeïda.
1: Correcte. És no donar-li valor. Al donar-li valor, amb el correcte i incorrecte, com el que deia, correcte i incorrecte, és el que ens ensenyen. Llavors, quan tu penses alguna cosa i ja tens en la teva creença que està mal fet, ja dius, oh, i t'entra la pena i t'entra la culpa... Una relació. Tinc molta quantitat de pacients que quan deixen, han fet la ruptura i es deixen, molt senten pena perquè han trencat la família. És que he trencat la família.
0: Però clar, això suposo que és aquest sentiment, aquesta creença, no? De fallar, no? De fer una cosa que, anem a dir-ho així, que socialment pot estar mal vista, i sobretot el que diran, clar, ostres, quan et toquen el que diran, evidentment tothom es posa en estat d'hiperalerta, no?
1: Correcte.
0: Ostres, clar, és complicat, això.
1: Sí. Bueno, al final és... Les coses que m'agrada que la gent vegi és que tu tens el poder. Tu crees la teva realitat, com deia. El que tu crees... Si tu vols estar en aquell pensament i vols creure't aquell pensament, serà real.
0: Però moltes vegades aquestes decisions, segurament per creences ancestrals, permet-me la frivolitat, no? Per creences ancestrals o per creences socials, estan associades a fer mal. És a dir, quan tu trenques una relació, per exemple, que deies, no? Trenco la família, no? Clar, el primer que pots arribar a pensar és això ho he fet malament perquè estic fent-li mal a algú altre. I això és, per simplificar-ho molt, és una altra vegada caure en el pensar més amb els altres que no pas pensar en tu mateix.
1: Correcte.
0: És a dir, estaries disposat a viure infeliç, per dir-ho així, per simplificar-ho molt, viure en la infelicitat, en una, per exemple, en una relació que no t'aporta gaire cosa, però que pots anar tirant, que no pas fer el pas ferm, fer el pas valent i tenir el coratge de dir fins aquí hem arribat.
1: Correcte. Bueno, ja quantitat de relacions que a dia d'avui, sobretot els nostres avis i alguns dels nostres pares...
0: Ui, aquest és un tenen, capítol a part, eh?
1: Aquest són famílies que no s'estimen, que... Lo més important per poder tenir una relació amb una altra persona és, el primer pas és estimar-te a tu. I per poder estimar-te a tu, has de saber qui ets. Perquè, clar, si no saps qui ets, a qui estimes? Què estimes?
0: I ara et faré una pregunta del milió, Ivan. Com... És a dir, dos preguntes en una, eh? Com saps que t'estimes a tu mateix? O quines serien les característiques d'estimar-se a un mateix? I com s'aconsegueix això? Igual això ja ens dona per un altre programa.
1: podria ser, sí. Bueno.
0: Però segur que ho saps resumir de manera més o menys entenedora.
1: O sigui, saps que t'estimes quan ets capaç de mirar-te als ulls en un mirall completament despullat i dir-te t'estimo. Això és un pas molt important. Tenir la capacitat de poder-te mirar-te tu als ulls, que gràcies als vidres d'avui en dia, als miralls, tenim aquesta oportunitat.
0: I a les ulleres, pels que som curts de vista, també de les ulleres, perquè si no, no anem enlloc.
1: Poder-te mirar als ulls fixament i dir-te que t'estimes de veritat i acceptar-te tal i com ets, perquè ens passem tot el dia en modo crítica de com som, què som, soc calvo... Ui, ara em surten canes, ui, em surt una arruga, ui, no sé què. No acceptem mai res del que tenim. I això ho fa l'ego. L'ego, el sistema de supervivència, com vol formar part de, en el moment que hi ha alguna cosa que surt fora de lo que és establert, tu t'autoexigeixes i t'autofustigues perquè, ui, ja està, ara ja soy un viejo joven, ara ja no sé què, ara ja, bueno, i arriba un moment que estàs tan desgastat mentalment que et deixes anar i és com, bueno, ja no tinc edat per això, i la gent es deixa anar tant que de veritat estan perduts en un laberinto com que no tenen sortida.
0: Mentre estaves dient això, clar, evidentment m'ha vingut al cap, lògicament, que jo sóc així, m'ha vingut al cap de, ostres, series capaç de posar-te jo davant d'un mirall despullat mirant-me els ulls i acceptant-me com a tal? I més enllà de dir si sí o si no, que no ho diré ara en públic, he pensat, és una experiència que no és tan senzilla com sembla.
1: No, és una de les eines que dono als pacients que tinc. I...
0: Perquè ara podem dir, ah, sí, jaja, mira, pues mira, despullo, surto de la dutxa, em poso davant del mirall i em miro als ulls, i què? Però no, aguantar no aquesta mirada segurament deu ser més complicat del que sembla.
1: I mínim són 5 minuts, perquè pots aguantar aquí, 30
0: aquí,
1: segons.
0: Aquí anava jo, el concepte temporal.
1: Aquí, sí.
0: Val.
1: I és una de les eines que dono, el poder començar a acceptar-te tal i com ets, en el moment que ets, perquè ets qui ets, perquè tu has decidit ser així. I això és una cosa que costa d'entendre, perquè vivim en una societat i ens movem com que la responsabilitat sempre va fora.
0: Oh, i tant, hombre.
1: Si no guanyo diners és perquè el jefe no em paga prou diners. Si no tinc un sou digne és perquè el govern no paga lo suficient. Sí? Sempre tot és fora. Mai és dintre. I com tot és fora, mai em responsabilitzo. Que ara, ficar-te davant d'un mirall és començar a responsabilitzar-te. Aquí comences a estimar-te, perquè comences a fer-te càrrec de qui ets tu. Què sents, què penses, quines emocions hi ha que estan allà enquistades, quina vida has tingut, si és la que has volgut, no, has estudiat el que has volgut, estàs fent el que vols, quina vida tens, és la que sents. Aquí comences a estimar-te.
0: Al final, això d'estimar-se a un mateix, que és molt senzill i molt difícil alhora i molt complicat, al final és una mica deixar-se escoltar, deixar-se sentir, deixar sentir el teu cor i escoltar-te, això que dèiem, escoltar-te a un mateix, no posar música de fons, com tenim ara, sinó és escoltar aquest silenci. Perquè moltes vegades aquest silenci amb nosaltres mateixos és un silenci que pot ser molt enriquidor, que ho és, però també pot ser molt terrible, perquè ja he rescatat del teu perfil d'Instagram he rescatat algunes frases que m'han fet pensar, no? Parlaves de viure en pilot automàtic,
1: sí,
0: no? És a dir, aquesta vida que portem, una mica, doncs, això, no? Com els pilots d'avió, que es passen un percentatge de temps bastant gran de la ruta sense tocar els comandaments.
1: Correcte.
0: Perquè hi ha una cosa que es diu pilot automàtic que et porta a la ruta, no? I aquí anem moltes vegades, i jo, per exemple, alguna vegada he fet aquesta reflexió de... És que anem d'inèrcia i som incapaços de sortir de la carretera perquè... No, clar, és que si surts de la carretera, vés a saber, no? I aquesta por, aquesta por.
1: A veure què passa. Però al final és el que deia, és la por... Sí, sempre dic que quan hi ha por, gas. Si hi ha por, gas, és perquè és el camí. Perquè la ment sempre et dirà no, què fas, boig? Per qui no? Què diran? Què
0: la
1: passarà?
0: Ment és molt conservadora, pel que estic veient. És,
1: no,
0: el cervell és com molt de dretes, per entendre'ns, eh? Vull dir, és molt de...
1: Bueno, al final, mira, tenim la part del sistema de supervivència, que és l'ego, que és un extrem, sí? I després tindríem l'ànima, per així que ens entenguem, que seria l'altre extrem. I nosaltres el que hem vingut a fer aquí ens anem una miqueta més enllà, fem una passa endavant, és a unificar. Aquí estem en un món dual. Uh-huh. Venim a experimentar la dualitat. Què vol dir la dualitat? Que ets la part més fosca que pots imaginar-te, però també ets la llum més potent que pots imaginar-te.
0: I casar aquests dos universos a vegades és complicat.
1: La ment fa que sigui complicat, però és més fàcil del que ens imaginem. Ja som, simplement hem de poder abraçar-nos. Què passa? Que la ment, com deia, et dirà que això està ben fet o no està ben fet, sí? Jutjaràs constantment a tothom, però en realitat t'està jutjant a tu. Hi ha una pel·li que m'encanta, que és La cabanya, uh-huh, que la recomano molt perquè la gent la pugui veure, que allà veuran un paradigma molt, molt, molt esgarrifant i et trenca per dintre. Perquè és molt fàcil poder jutjar a fora, però quan tu tens que decidir, quan tu tens que ser el jutge de la teva pròpia família...
0: Llavors la cosa es complica.
1: La cosa es complica. Hi ha una frase a l'hospital que deia: ets un professional fins que el pacient és el teu familiar. Per què? Perquè quan aquest pacient és el teu familiar, faràs tot allò que calgui per salvar-li la vida, però no seràs objectiu. Faràs tot allò que calgui.
0: Uh-huh. I això dona per pensar molt, eh?
1: Sí. Llavors, a la vida passa igual. És molt fàcil poder jutjar i dir que la gent fa allò o deixa de fer, però quan realment tu estàs dintre i et toca a tu decidir, la cosa ja és diferent. No posaré aquest exemple aquí perquè pot ser una miqueta bèstia, però quan tu tens que decidir, si tu tinguessis que... Imaginem-nos que ens han entrat a robar a casa, uh-huh, sí? I han pillat el lladre i ha trencat algo molt valuós, que tenies un record molt important de la teva mare, d'un familiar, i aquella persona l'ha trencat, i aquella persona, tu diries, hòstia, aquesta persona, quin és el primer pensament que et ve, no? Què faries amb aquella persona?
0: Descarregar tota la teva ira contra ella.
1: Sí, i si té que anar a la presó, inclús si és un tio que a més ha generat violència, presó i alguna ment una miqueta radical, mm-hmm, inclús la pena de mort.
0: Exacte, sí.
1: Sí? Ara bé, imaginem-nos que aquest lladre és el teu fill. Què fem amb aquella tota ira? La guardem? La deixem anar? Què fem?
0: Evidentment la guardem. No la deixem, és a dir, no actuaríem de la mateixa manera que si fos un desconegut.
1: Canvia. I vaig a rinxolar el rinxol.
0: Encara més?
1: Sí. Imagina't que tu, aquella persona, saps que ha sigut una persona que el seu pare l'ha maltractat, ha abusat, que l'única forma que té de conèixer l'amor és la que li han ofert a casa seva, i que l'única forma de donar amor és la que li han ensenyat. I tu això ho saps. Com pots veure aquella persona? Com començaries a veure-la? Hosti. La veuries igual?
0: Hosti, Ivan, això ja aquí estamos hablando de palabras mayores, eh? No, no, aquí em planteges un dilema ètic molt, molt interessant.
1: Pues és, això està aquí, en què no ens hem de creure res del que ens expliquen, perquè tot això és una experiència i hem d'experimentar. Ens hem de caure per aixecar-nos, però per aprendre.
0: Què pots aprendre d'una ruptura? És a dir, tu quan et ve un pacient i et ve amb un quadre de ruptura, que és el que al final és el que et dediques, estem parlant de ruptures en general sentimentals, eh?
1: Sí, sí.
0: Una mica quina experiència, o sigui, què em pot treure d'aquesta ruptura? Des d'un punt de vista d'aprenentatge, eh?
1: Sobretot veure quines creences el limiten.
0: Uh-huh.
1: És... Les ruptures... Hi ha dos formes de relació. La relació amb una persona que t'ensenya i una relació amb la que comparteixes. Són completament diferents. Les relacions que tenim que ens ensenyen són aquelles persones que, anem a dir una miqueta així, però seria profunditzar més, són aquelles persones que nosaltres mateixos, abans de venir a viure aquesta experiència dual i mundana, hem decidit que ens vinguin a ajudar a aprendre. I són aquelles persones que ens ensenyen l'oposat a nosaltres. Si, per exemple, a mi no se'm dona bé estalviar, però la persona que tinc al meu costat sí se li dona bé estalviar.
0: Perdona, un moment. I això no passa per casualitat?
1: No.
0: És a dir, nosaltres, en el moment que fem... És que això, a mi aquestes coses m'apassionen. És a dir, en el moment que nosaltres ens fixem en aquella persona, eh? Ostres, aquesta tia em cau molt bé, l'he conegut i em cau molt bé i tal, i comença un tonteig, una tal, i això acaba amb una relació, no? I a mesura que va avançant la relació, veus, posem l'exemple dels estalvis, eh? Veiem que és una persona que, doncs, que se li dona molt bé estalviar, que té una planificació d'estalvis, etc, etc. I a mi, jo que sóc un... tinc un forat a la mà, doncs això em fa reflexionar, em fa pensar, i, ostres, d'aquí en trec un aprenentatge, no?
1: Correcte.
0: Però aquest aprenentatge, per dir-ho així, estava programat, per dir-ho així. És a dir, aquella persona havia d'aparèixer a la meva vida perquè jo descobrís que...
1: Correcte, sí. Pot ser una miqueta...
0: Pot ser una mica esotèric, si vols.
1: Sí, però també pot ser una mica com balla merda, perquè al final és ja la meva vida programada, però la sort és que no te'n recordes. Llavors, com no te'n recordes, parteixes de la base de que guai, anem a experimentar-ho tot,
0: uh-huh,
1: per viure-ho tot, per aprendre. Sí? Perquè saps que no et passarà res.
0: Ja.
1: O sigui, l'important és poder veure, afrontar la vida des d'una perspectiva diferent a la que ens han ensenyat. No sé si és així o no és així. Jo sempre dic, del que jo explico, que ningú es cregui res. Experimenteu-vos. Experimenteu i disfruteu.
0: Uh-huh. Llavors, hi havia ja aquest tipus de relació i n'hi havia un altre,
1: sí,
0: que és la relació...
1: És la relació de compartir la vida.
0: De compartir la vida, exacte.
1: Que és una persona que és igual que tu. És a dir, ja s'estima. No necessita a ningú per estimar. Ell ja s'estima, té prou.
0: Uh-huh.
1: Ara comparteix aquest amor. I des d'aquí és el compartir i el d'oferir. No és el de tinc que aprendre, sinó que ja cadascú ja ha après a estimar-se i és una relació que és de win to win. És a dir, uh-huh, és igual que tu. I aquesta persona segueix ensenyant-te, però ja no t'ensenya allò que et falta, sinó t'ensenya allò que tens que millorar.
0: És com un complement.
1: Correcte.
0: Així, no? Ivan, què és el que la gent... Clar, tu deus haver vist molts casos, no?, de ruptures i gent que està com molt al pou, no?, que realment ho passa malament, no? Què és el més bèstia que t'has trobat? Que es pugui explicar, eh? No posarem noms i cognoms,
1: no,
0: lògicament.
1: No, gent a l'abisme de suïcidar-se.
0: Per amor?
1: Sí.
0: O pel que creus que és amor?
1: Correcte. Anem a dir que per amor, però sobretot per la poca capacitat d'estimar-se a un mateix. Mm. Però sí, és per amor. En realitat és per l'amor, per l'amor propi.
0: Mm-hmm. Res et motiva després d'una ruptura. El teu cervell està vinculat emocionalment a aquesta persona. Sentir-te a tu és el més important. Això està extret d'un dels teus reels i realment aquesta vinculació emocional que establim amb les parelles, no?, amb les relacions que tenim, a vegades és no te n'adones fins que no passa aquest trencament, no? De com d'enganxat estàs en una realitat, i ara parafrasejo una mica el que deies, en una realitat que moltes vegades no és del tot objectiva.
1: Correcte. Sí. Mira, aprofito la benentesa. Quan jo vaig trencar amb la quarta parella, em vaig donar compte d'una cosa molt important, que la persona que buscava era el que jo creia que necessitava. No ho necessitava, però jo sentia que sí. Com dèiem, el sentiment és mental. Llavors, el que buscava era una persona igual que ma mare. Per què?
0: Tornem a la importància dels pares.
1: Correcte. Quan jo era infant, els meus pares es van separar, sí? Va ser una separació, anem a dir, una miqueta heavy, no?
0: De les traumàtiques,
1: sí. Vaja. I jo vaig haver d'agafar el paper de patró, el patró de pare. Jo vaig fer de pare. Què passa? Que, clar, érem ma mare, jo i el meu germà. I jo feia de fill, que cada vegada em feia menys, i cada vegada feia més de pare. Què passa? Que quan jo em vaig fer gran, vaig adquirir aquell patró. Llavors, totes les relacions que buscava eren persones com ma mare, que ma mare és una persona que li costa dependre's, valer-se per si mateixa, sempre requereix l'ajuda d'algú. Sí?
0: Molt d'aquesta generació que dèiem, de pares.
1: Llavors, totes les dones que jo buscava eren persones que requerien que jo estigués allà. Què passa? Que arribava un moment que era com molt agobiant. Però com, jo vull fer la meva, fes la teva. Per què no la fas? I a mi em costava entendre això. I al final el que deia, acabava passant les relacions de la mateixa forma. Però aquí comences a entendre, quan comences a interioritzar i comences a veure que tot el que estàs fent ho estàs fent perquè t'han dit que ho has de fer així i perquè et creus que ho has de fer d'aquesta manera. No estàs sent tu en cap moment.
0: No, és com si un cor de veus, no? De moltes veus, i totes, vaig a dir, totes alhora t'anessin donant inputs, no? I que són aquestes veus de família, de societat,
1: correcte,
0: de cultura, etc. I tu al final tinguessis aquella mena de garbuix sonor al cap, i al final acabes fent el que et diuen per no escoltar-les més. Una mica, si haguéssim de muntar una escena per representar això, aquesta podria ser una.
1: Seria també com tenir quan tens un fill, que li estàs dient que es mengi les galetes i et diu que no, o que es mengi la verdura i et diu que no, que no, que no, que no, i agafa la barraquera i dius no, que és fins aquí. I tens dues opcions: una, poses el límit que no vols fins aquí, o el que fa la gran majoria de gent és cedir i donar-li la galeta.
0: Correcte. Aquest també és un problema bastant humà, el problema de posar els límits.

0: Hem passat del Sau, una baladeta així tal, a un himne, i hem, de moment, ens hem encaminat cap a un dels mites del thrash metal, era això?
1: Sí.
0: Pantera. Ostres, feia molts anys que no escoltava Pantera. Quan els he escoltat aquest matí he pensat, oh, que bons que eren. Sí. Per què aquesta cançó, Ivan?
1: Perquè aquesta cançó és...
0: És una cançó com molt de...
1: This is my name. This is my name.
0: Sí.
1: ¿Cuál es mi nombre? És això, és... Qui sóc jo? Sí? És el moment de dir... Ja està bé. És el trencar. Trencar tot això és... En el moment... Un dels moments més importants de la meva vida va ser eliminar tot allò que havia estudiat, que m'havien ensenyat, que havia après, tot... Ho vaig agafar en aquells dos anys d'autèntico celibato. Vaig agafar i vaig llançar-ho tot a la basura.
0: Això és com fer com una mena... És com fer un reset de la vida.
1: Correcte.
0: És com un retiro, però en format extès, eh?
1: Sí.
0: En el temps.
1: La ment és molt, molt punyetera, eh? La ment... O sigui...
0: Vas tenir moments de flaquesa, de dir, hosti, sí, què estic fent aquí? O sigui,
1: sempre.
0: Porto... Sí, no?
1: Sempre. Però aquí determina...
0: Però tu eres conscient que anaves a fer allò, eh? És a dir, no, això no t'hi vas trobar per casualitat. Ai, mira, fa dos mesos que estic aquí en mode celibat, en mode monàstic, i no veient a ningú i només a mi mateix, no. Vull dir, tu vas dir, m'hi poso i hasta que el cuerpo aguante.
1: Va haver-hi un coach que quan vaig començar a sortir d'aquí vaig anar a algun retir amb ell i... que deia que tot depèn del grau de responsabilitat que vulguis tenir tu amb la teva vida i de la constància que vulguis fer.
0: Grau de responsabilitat amb la teva vida. Això, aquest concepte és un concepte molt potent, perquè a vegades, bueno, jo crec que hi ha molta gent que no, vull dir que no és que no s'ho prengui, és que ni és conscient que pot tenir grau de responsabilitat sobre la seva vida.
1: I correcte.
0: Sobretot ara que dèiem, no? No, la culpa és de l'altre. Llavors, clar, tenir una responsabilitat amb tu i amb la teva vida, clar, vull dir, això ja és de, diguéssim, des de nivell pro, no?
1: No sé si és de nivell pro
0: que
1: no,
0: però... no hauria de ser, eh? Però, vull dir, tal com va la vida i tal com va el món, que anem amb aquest pilot automàtic que comentàvem abans, no?
1: És que és més fàcil fer-se la víctima i fer els culpables que siguin fora que no responsabilitzar-se a un mateix. Per què? Perquè si et responsabilitzes de tu mateix, fa por. Per què fa por? Perquè pots tenir pensaments i sentiments que no són correctes amb el que t'han ensenyat. Llavors, entra la culpa, i al entrar la culpa ja estàs fotut. Llavors, vols eliminar allò d'allà. Però el sentiment i el pensament és el que és, un sentiment i un pensament. I allò se'n va, no tenen cap credibilitat. Simplement li dones credibilitat si tu vols. Si tu t'ho vols creure...
0: Passa que aquest has de fer, és a dir, aquest punt intermig de qüestionar-ho, aquest és el, diguéssim, és el que has de ser molt madur emocionalment per ser capaç de dir prou.
1: És molt fàcil. Tu vas conduint a les 8 del matí direcció Barna.
0: Vale.
1: Sí.
0: I... Que Déu t'agafi confessat,
1: sí,
0: per entrar a Barcelona. Sí. Però sí, sí, imaginem-nos-ho.
1: I de cop i volta ve un cotxe, gira allà i es fot enmig del camí i tu... fots un Cristo allà i comences a dir, a cridar,
0: sí,
1: i comences a alterar-te i ets capaç inclús de baixar del cotxe i liar-te castanyes en aquell tio.
0: Uh-huh.
1: Què ha passat? Que tota la ràbia continguda que tu estàs tenint, perquè tu l'estàs emmagatzemant, de tot el que tu creus, sí, ho estàs deixant anar allà. Sí? Aquesta és una. Deixes anar. És el moment perfecte que l'olla a pressió obri i tanqui. Seguim. Vas cap a Barna, al mateix cotxe, i el mateix paio fa el mateix. I tu quedes callat i no dius res. I dius, bueno... Aquest tio que baixaria el cotxe i el rebentaria. No. Això no està ben fet, perquè, clar, perquè no, qui sóc jo per rebentar-li això? Això és els tarats. Aquesta gent està estarada. Estàs fent pràcticament el mateix. Estàs... No estàs ni obrint, estàs cada vegada tancant més aquella pressió, aquella ràbia que tens interna, l'estàs deixant tancant allà i allò va creixent.
0: Uh-huh.
1: Sí? Ja t'estàs sentint culpable perquè has tingut un pensament que baixaries del cotxe i li rebentaries la cara. Sí? Quin seria el més apropiat?
0: Ostres, no t'ho sabria dir. Jo és que em sento molt identificat amb la primera escena, perquè jo era d'aquests abans. Jo era dels que cridava molt i no sortia del cotxe perquè sé que jugo amb inferioritat de condicions. Però aquesta ràbia em podia.
1: I ara et trobes amb l'altra i definitiva, que és la... Vas conduint... Entens que la responsabilitat és teva, que tot el que passa al teu voltant és creat per tu, i aquell paio surt i et surt la ràbia. I li dius, gràcies, perquè gràcies a tu acabo de veure tota la ràbia que tinc dintre meu i que no sé d'on collons ve, però és meva.
0: I tu no has de per què pagar-la.
1: I aquella persona no l'ha de pagar. A més, gràcies a ella... L'has pogut veure. Has pogut veure que tens ràbia interna. I ara et toca a tu responsabilitzar-te i dir d'on collons ve aquesta ràbia.
0: És curiós, eh? Aquesta diferent manera de veure les coses. De veure allò que dèiem abans, no? De veure l'oportunitat. De veure el que et permet aquest aprenentatge, no? És a dir, un fet banal, casual, es converteix en un aprenentatge. Ivan, ens hem polit 53 minuts de programa. Ja ho he dit jo, que això donaria per molt. Déu-n'hi-do el que hem parlat. Però en qualsevol cas, a l'Ivan Bovet el trobareu a Instagram, en el perfil Ivan Bovet, si no sí. Recordo malament, amb dues Bs. O sigui, la primera, Ivan, és B baixa, el cognom és Bovet, amb dues Bs altes i amb O. Tu tens un nom i un cognom complicat, com el meu. Moltes gràcies per haver-nos il·lustrat i haver-nos fet entendre coses que passen pel nostre cap, que moltes vegades no sabem d'on venen, no sabem ni què sentim, en fi, moltes coses que ens passen.
1: Moltes gràcies.
0: I a tots vosaltres, ens tornem a escoltar aquí el pròxim dimecres a la Gent Normal a partir de les 6 de la tarda a Ràdio Rubí. Que tingueu una molt bona setmana i sigueu molt feliços i escolteu-vos més a vosaltres mateixos, que també convé.

0: Chillones, chillones, bien cabrones.
1: Radio Rubí, noticias.
2: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Sol Solet. Ho ha anunciat l'alcaldessa Ana Maria Martínez en una carta adreçada a les famílies després que l'Associació de Famílies d'Alumnes denunciés públicament les altes temperatures que s'han registrat aquests dies a les aules coincidint amb l'onada de calor. Segons l'alcaldessa, l'actual sistema ha funcionat correctament, però ha quedat insuficient davant els episodis de calor extrema. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja ha iniciat el procés per adquirir una nova màquina de més capacitat que s'instal·larà durant el tancament estival de l'escola. La resposta del consistori arriba després que l'AFA de la Sol Soler alertés que les aules superaven els 28 graus i reclamés una actuació urgent davant una situació que, segons les famílies, compromet el benestar dels infants i de les educadores. I l'Ajuntament de Rubí assegura que el banc situat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan finalitzin les obres de construcció que s'estan executant a la zona. La retirada del mobiliari urbà, però, ha generat malestar entre alguns veïns que denuncien que des que el banc va desaparèixer, l'espai s'ha convertit en una zona on s'aturen vehicles per aparcar o fer càrrega i descàrrega. Escolta'm Rosa La Torre, veïna del carrer.
3: Quan no hi ha les furgonetes de repartidors, hi ha camions, que no sé si són de l'obra o no, l'altre dia és evident que sí que eren de l'obra, però bueno, vull dir que l'haver desaparegut el banc doble, que era un banc doble que frenava això, l'accés, doncs ens trobem que això, que ara allò és un aparcament gratuït, fins i tot a la festa major hi havia gent que aparcava allà.
2: Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els informés prèviament de la retirada dels bancs i asseguren que aquesta situació també ha incrementat el risc per als vianants, ja que ara els vehicles poden accedir amb més facilitat a aquest tram de carrer. Segons ha explicat el consistori a Ràdio Rubí, la retirada del banc és una mesura temporal per facilitar la descàrrega de materials de les obres sense haver de tallar al carrer Prat de la Riba, una via per on també circula el transport públic. L'Ajuntament afirma que el banc es reposarà una vegada finalitzin els treballs, tot i que adverteix que les obres tot just acaben de començar. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès. Vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història...

0: classificable en el marc de la Guerra Freda?
1: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
0: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
1: Exacte. Sí. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte. No? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió com va passar al Vietnam o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic. No? Pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluint a casa seva.
2: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
3: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
2: Cada episodi, sí, extra.
3: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
2: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, ens fan aquest suport

0: monetari, que a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
1: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha tres nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un. A no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius, doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories doncs, estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
1: Ho vols explicar?
0: Home,
1: sí.
0: Clar.
1: Va, doncs tenim tres categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
1: tant. Que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
1: Tenim la categoria Nostos. D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran dos, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
1: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
2: M'han vist treure embolilles.
1: Sí,
0: tot això
1: també,
0: ho poden
1: també,
0: veure també. Només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
1: Hi ha gent de tot.
0: Sí.
1: I llavors
2: és molt
1: ja...
2: Jo pagaria, eh?
1: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
1: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
1: Tenen
0: no vull dir
1: coses,
0: res, eh?
1: Sergio. Tenen
0: val la pena, coses. Fer-se Patreon.
1: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
1: Jo sóc Patreon de les portes de... Patreon gratuït.
0: També
1: serveix, però no et dona res. L'únic que pot seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, la Guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la Guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
2: Sí.
0: Ho sabia.
2: podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
2: Exacte.
1: No.
2: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
1: O sigui, quin canvi.
2: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques.
0: Mm-hmm. I aleshores com s'ho van fer els britànics?
2: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada.
2: Exacte.
0: Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
2: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. no van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'Estat Major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
2: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
1: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes bueno, i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
2: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables. 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat, després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
2: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
0: poden enganxar.
2: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa. I aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
1: I com va ser la guerra sobre el terreny?
2: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'elits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar, no? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia, no?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que l'Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
2: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, Techador, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra.
1: Hòstia.
2: Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
1: Però la Junta per als argentins sí que... era molt dur, això, eh? Per als argentins era molt dur.
2: Havia de ser, ho havia de ser. Mm-hmm. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
1: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Anem a... ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
2: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres, eh? A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: I francesos...
2: Bueno, a part de francesos, no?
0: Que si aquests tercers són francesos...
2: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
2: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
2: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
1: I la pregunta, i a tot això, Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
2: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
2: Els hi ha de fer molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
2: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els hi anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
2: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però,
0: sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què volies? És lo que tienes.
2: Clar. Movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
1: King Africa. Has posat la segona
2: bomba,
1: cançó de King Africa o no?
2: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
1: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa
2: ja,
0: segur.
2: Ja, jo tinc un altre estil.
0: Sí,
1: absolutament.
2: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
1: Respecto
2: les decisions musicals de l'Alberto, però...
1: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
2: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de Guerra Freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
2: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
1: La democràcia.
2: Per algú surten bé, per la resta del món no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
2: Bé, els Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Mm. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer pues, el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
1: Pesquers.
2: Pesquers.
0: Clar, és que
2: estaven pescant.
0: És que, clar, és jo entenc que als Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica aquest conflicte és foc amic. Vull dir,
2: és com... Si t'imagina't... Sí,
0: sí, sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta, dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
2: feu? T'imagina't un partit de futbol. Saps allò, el partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal, i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però t'imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
1: ah, sí?
0: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
1: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o en sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
1: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
2: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
1: ambigua, no?
2: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexosset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvinas, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, 3, no perquè no
0: sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé.
0: Efectivament, ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes, top 3.
0: Però ha caigut perquè, és que clar, aquí veus els Patreon, aquí, veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos... L'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així. Que
2: sí, sí.
1: Barrejant... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa.
0: Mm.
1: Hosti, imagina't que, tio, ja t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho hi ha a les Maldives, però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt malparit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només, que es coneixes a tots. Ja gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per lligar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, va, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Maldivas?
1: Que... Maldivas, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Un monòleg, amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si ens independitza? Els 1.800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. Estaquear. És que és una paraula que...
0: És una argentina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin, sí, els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, pesat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xiste aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més que glorifiquen
1: no,
2: la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. a 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties, i jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etcètera?
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann, que diu, la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni ens anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etcètera. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
0: gairebé tancar
1: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que és una altra situació. La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada a les
1: el
0: portes de
1: Troia. El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí assegura que el banc situat a l'inici del carrer Orso es tornarà a instal·lar quan finalitzin les obres de construcció que s'estan executant a la zona. La retirada del mobiliari urbà, però, ha generat malestar entre alguns veïns que denuncien que, des que el banc va desaparèixer, l'espai s'ha convertit en una zona on s'aturen vehicles per aparcar o fer càrrega i descàrrega. Escolta'm, Rosa Latorre, veïna del carrer.
2: Quan no hi ha les furgonetes de repartidors, hi ha camions... que no sé si són de l'obra o no, l'altre dia és evident que sí que eren de l'obra, però bueno, vull dir que l'haver desaparegut el banc doble, que era un banc doble, que frenava això, l'accés, doncs ens trobem que això, que ara allò és un aparcament gratuït, fins i tot a la festa major hi havia gent que aparcava allà.
1: Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els informés prèviament de la retirada dels bancs i asseguren que aquesta situació també ha incrementat el risc per als vianants, ja que ara els vehicles poden accedir amb més facilitat a aquest tram del carrer. Segons ha explicat el consistori a Ràdio Rubí, la retirada del banc és una mesura temporal per facilitar la descàrrega de materials de les obres sense haver de tallar el carrer Prat de la Riba, una via per on també circula el transport públic. L'Ajuntament afirma que el banc es reposarà una vegada finalitzin els treballs, tot i que adverteix que les obres tot just acaben de començar. I l'Ajuntament de Rubí invertirà més de 45.000 euros en un nou sistema de climatització per a l'escola Bressol Municipal Solsolet. Ho ha anunciat l'alcaldessa Ana Maria Martínez en una carta adreçada a les famílies després que l'Associació de Famílies d'Alumnes denunciés públicament les altes temperatures que s'han registrat aquests dies a les aules, coincidint amb l'onada de calor. Segons l'alcaldessa, l'actual sistema ha funcionat correctament, però ha quedat insuficient davant els episodis de calor extrema. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja ha iniciat el procés per adquirir una nova màquina de més capacitat que s'instal·larà durant el tancament estival de l'escola. La resposta del consistori arriba després que l'AFA de la Solsolet alertés que les aules superaven els 28 graus i reclamés una actuació urgent davant d'aquesta situació. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
7: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
8: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit, les 6 de Ravensbrück.
9: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
10: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
11: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
10: Nom:
8: Coloma Seró.
10: Dia d'entrada al camp de concentració:
8: camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
10: Matrícula:
8: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Serocosta, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura. Jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar, aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allà n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya.

0: a Seró, avui en dia llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
1: Mi abuela no hablaba nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen, y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo decir?, malado, enferma, y no, y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada, y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado la niño cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
0: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
1: És molt important, molt important, però és l'únic record que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
0: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
1: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
0: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
2: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
0: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia

0: Res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
1: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
2: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
0: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins al 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
1: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats s'hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
0: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Inés Juanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
1: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
0: I a poc, la Coloma es refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel, a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'àmica dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
1: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
0: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024 es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
4: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
1: La Coloma Seró Costa, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i un cop alliberada continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor, sense ser reconeguda a casa nostra, en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
5: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè un camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
1: Sobreviure. Com un acte de resistència.

0: Nom.
1: Coloma Seró Costa.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
1: 15 de maig de 1945.
0: Situació.
1: Alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó, Moria Ravensbrück. I Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la Xarxa de Comunicació Local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i La Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
2: Gràcies, Sabina.
3: Hola.
2: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap què vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sensellarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
4: Gràcies, Meri. I Marçal.
3: Hola. Benvingut.
2: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sensellar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sensellar o sense sostre és prou específic. Però què implica estar en situació de carrer?
4: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no? Perquè moltes persones diuen persones sense llar, no? O coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no que va implícita amb la persona, no? Llavors això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer. Uh-huh. Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, amb llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, en llocs on hi ha llum, hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha... No? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim mal cap, no?
2: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm. Sense una vivenda.
4: Sí, però això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa la que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
3: Clar, clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar és realment, com deia la Mera, una persona sense casa. Mm-hmm. Ostres.
4: Sí, sí.
2: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer, o hi ha molts perfils en els que tu...
4: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no, de lo que és una persona que està en situació de sense llar. No? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de... No? De que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural, és a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona, bueno, jo ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, per, no? Per com està muntada la societat, no? Perquè hi ha aquí rics, hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport. Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge, i una mica de com està muntat també el sistema social.
2: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostres és que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que ens has fet, moltes vegades no ho estan, no? Com s'arriben a estar aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
4: Clar, sí que és veritat que moltes vegades hi ha... torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo a una situació i quan ja arribo a aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció anar al carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa i els que no en tenen, o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida, no? Clar. En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. No? És com que no és... Tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
2: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
4: Hi ha de tot. És a dir, hi ha que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui. I també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació... A nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una, no, amb una societat, amb la societat en la que estem de manera normal o de la que estem acostumats. No sé si t'he respost. No sé si... És a dir, a nivell de xarxes. Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
2: Però no és una xarxa normalitzada.
4: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No? És com aquesta pèrdua de no... no la puc sostenir durant la situació de s'ensenyar.
3: Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui als albergs, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
4: cosa. Sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot beneficioses. O a vegades sí, però normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
2: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no? Ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida, que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu, ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
4: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? I que aquest habitatge no com a premi, no? No com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, ja la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que vol treballar, no? Molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar, perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions, i el nostre acompanyament està molt basat en el que elles volen, no? Llavors, hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte, moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen una patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics, i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del housing first, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no?, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir-li gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar a housing first. I llavors això. I parlant amb el tema de l'estigma, i també treballen amb... O sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades. Uh-huh. No? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres pues, lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte, i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això, perquè la pròpia persona que participa en el projecte té aquest estigma dins. Ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
3: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, eh? Perquè...
4: Sí, sí.
3: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades suposo que es dificulta molt la vostra feina.
4: Sí, i després es normalitza molt, perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, pues al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Mm-hmm. Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes aquesta por o aquest allò que es pot
3: fer. A priori deu ser allò de que, com passa de vegades que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
4: sí.
3: No?
4: I ja és més... Ja m'imagino al meu cap el que pot passar. És a dir, no és que hagi passat res. Ja. No? I és com...
3: Sí, sí, sí, sí.
4: I això a vegades dificulta. Però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor de poder optar en un pis o de poder desenvolupar. I estem a nivells forts.
2: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. Uh-huh. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que hauríem de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a... Que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també és les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, eh? No? Clar. Aquest, tot aquest...
4: Com a educar que tenim, sí. No? Com a això, sí, és tot un meló. és tot un meló, això. Però bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no? Que no hi ha cap problema. I al final acceptar que hi ha gent de tot tipus, no? I que... qui sóc jo, qui ets tu, no? per dir com ha de viure una altra persona, no? Mentre se respecti, evidentment, pues lo bàsic, no?
2: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no? Quins signes diries que vosaltres des del servei de Housing First detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
4: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí, saber que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà, això ja trenca de cop amb aquesta, no?, amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o de inclús no dormir al llit, no?, com a, de dir, és com a, no, pues que potser fa 10 anys que no... No, i és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, li tenen molta cura, li tenen molta tal, i persones que els hi costen encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu i no tocar res, no? I de mantenir-ho tot com per si a cas, no? Perquè són persones que han rebut molt rebuig, que, no, que han viscut situacions com a molt, molt traumàtiques i els hi costa confiar també en tot. Clar. Això, no? Que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat que, de pagament que pots assumir i que només vindrem a veure, és a dir, només vindrem a veure una vegada a la setmana i ja està. Saps? És com xoque, això, molt.
2: Clar, i més el que tu dius, no? Sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
4: Clar,
2: de repent,
4: normativa, clar.
2: De repent que no et demanin...
4: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el pis fa que es puguin plantejar, pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
3: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un pis de Housing First?
4: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
3: Va.
4: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
3: Clar, és el que t'ava de dir. Quan se considera, escolta, surts ja i llavors què passa després, no?
4: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja hi haguessin marxat. Mm-hmm. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si, si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
2: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueta irreal ara mateix, no?
4: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú, que siguin conscients d'això.
2: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
3: La pròxima temporada ens en donarà més temps, segur.
2: Sí, reclamem...
5: Reclamació en cada espai, eh? Vull dir, més temps, sempre.
4: Jo torno quan vulgueu.
2: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és... Com definiries la solidaritat?
4: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, no? I fer-ho, i tenir la possibilitat de fer-ho. No és com... Ho barrejo molt amb l'empatia. L'empatia i la solidaritat és com com acabar tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
2: A mi ja només hem de donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarca se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys, i també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I, és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat, el viatjar amb aquell dipòsit de tàmpacs, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar. I ha de canviar perquè si sents que a la menopausa hi ha 100 símptomes, i aquí el nom és important, símptomes, diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències, i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat, i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa, i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el nostre monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial. i sobretot la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
3: No, però està bé.
1: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però aquí, en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, madres e hijas, un llibre que jo ho recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swing. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
3: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica que va ser la raó per la qual...

0: Vege.
1: I tant. I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer una, aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial. És a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat. No?
0: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça. És que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
1: Sí, sí, sí, sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
0: no
1: vergonya.
0: No els tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
1: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació d'una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
0: Gràcies.
1: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
0: D'alta baixa. Ah.
1: Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
0: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
1: Exacte. No, la hem de medicalitzar. Ah, no, la podem.
0: La
1: podem té un component de llibertat.
0: Sí.
1: I hem és un imperatiu. Eh? I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, uh-huh. No van dir que la menarquia és una malaltia exceso hormonal,
0: sí.
1: Que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
0: Sí, sí, era pitjor el remei de la malaltia, no?
1: Que la malaltia,
0: sí. De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
1: Sí.
0: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
1: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no?
0: Sí.
1: O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia, et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins al segon, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, que el... Uh-huh. I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci, perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove, I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les

0: dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
1: sí, estic encantada.
0: I, de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
1: Sí, bueno, hi ha una cosa que, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una
0: sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la menopausa, menopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes, i les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has d'aprendre perquè és una incitació a dones o homes, per cas dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
1: Ja, atien la por prèvia, diríem.
0: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a l'enfermetat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt. No? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren-te això que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
1: I cal que deixis
0: quan el deixis, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
1: Oh, i els granets els de la regla!
0: I teníem tot allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa i tal.
1: Sí.
0: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
1: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
0: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
1: Sí.
0: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
1: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més?
0: Des del començament.
1: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també en el mateix sac? Sí, els donem?
0: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
1: Per compensar, diguem-la.
0: Però ara, en aquests moments, que, a més, en un país com el nostre, que tenim les tasses de reproducció més baixes del món, no?
1: Sí, sí.
0: O sigui, jo
1: era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí. El del 1,3 algun dia algú m'ha d'explicar.
0: Un terç entre 3 fem una criatura.
1: Exacte, dius, això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què? Perquè calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
0: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, xerxe la resina econòmic.
1: Oui.
0: No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que... jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments i tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa. vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
1: Sí, no? Sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
0: Sí. La Northrop diu que el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista, no sé, a l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repent, doncs, apareixes tu i fixa't que les dones diuen jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
1: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan... després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida por montera, allò que diuen los castizos, no?
0: Total.
1: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
0: Clar.
1: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
0: perquè, bo? Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
1: No.
0: O els viuré com amb una edat de la renovació? No? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
1: Sí, sí, ho vaig estar llegint
0: això,
1: en el teu llibre.
0: Un diccionari àrab,
1: Sí, sí. Bueno, perquè del món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
0: I del que ens pot ensenyar.
1: Sí. Sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40. Allà encara es respira una mica d'Al-Àndalus, no? Si més no, l'arquitectura.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. Mm. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quant... A mi no em dona la vida
0: no
1: per
0: dona
1: fer
0: la
1: tot
0: vida,
1: això.
0: No.
1: Bueno, si a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Mm. Llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de... No? Aplegar-nos sí, sí. Una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
0: Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones, perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut en comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí que diu, com un camí alegre pel que per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
1: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones... Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
0: Jo, el juliol, en faig 80.
1: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira, Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
0: Sí, jo crec que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall, som dones que estem tractant de crear una... hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
1: Sí, cal que surtin més, però, eh?
0: Sí, n'hi ha moltes, eh?
1: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
0: Sí.
1: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
0: Ells han ocupat sempre tot.
1: Sempre.
0: Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem, li diem una bellesa 8.0, no?
1: Ah, molt bé!
0: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem reinventant, no? Està bé, tampoc hi ha normes, no?
1: No, sense regles.
0: Com hem de ser, no?
1: Sense
0: doncs
1: regles.
0: Com vulguem, no?
1: Sí, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
0: Sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, esclar, n'hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
1: Sí.
0: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
1: Sí, a mi em va coincidir.
0: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens... o no tens parella, estàs de la parella fins aquí, o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
1: sí,
0: que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època, i hi ha una cosa molt clara, els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomnis té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, todo lo tapa. Llavors tu vas al metge, vaig anar jo amb 40 anys que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa. No? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
1: Clar, és una...
0: Llavors qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és el fàcil, no?
1: Clar.
0: Perquè no van a buscar... Què és el que t'està passant? Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció a una pacient seva, una dona gran, i un dia, de sobte, la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella, al final, li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara, de sobte, ha passat alguna cosa a la teva vida? Li va dir, i diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat, no?
1: No? Sí, sí.
0: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
1: Clar.
0: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
1: Sí, ara t'ho anava a preguntar.
0: Sí.
1: No, digues. La revista mèdica de l'ANSE va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és
0: sí,
1: això.
0: Sí. Sí, aquest article l'he portat aquí, és aquest. Diu, teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
1: Vale.
0: O sigui... Aquest és un dossier que va fer The Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
1: Uh-huh.
0: I una de les coses que diuen, que l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient d'hormones que tenen que ser
1: reemplaçades
0: estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
1: Veus?
0: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat 3 pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
1: Sí, clar.
0: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
1: Però és que també canvia el dels homes.
0: Home,
1: és que,
0: clar, tant.
1: L'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa. Perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
0: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
1: Bueno, clar.
0: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
1: coital
0: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional i que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al servei de geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
1: A la tercera edat,
0: a la bellesa. No? I, esclar, i jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... O sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
1: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I en canvi tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
0: a un bar.
1: Tots són dones, Anna.
0: Estan
1: totes encantades, eh?
0: La Isaac Dinesen deia, sí, les mujeres juntes se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. Allà, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
1: Això és veritat.
0: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
1: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
0: Comunitat.
1: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre nosaltres.
0: L'associació de veïnes del barri.
1: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el club de lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
0: Jo copats.
1: Hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
0: Totalment.
1: No? Sí. Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
1: Ah, que maco! Que maco!
0: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
1: Ha passat a la història, sí.
0: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia. Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
1: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
0: Moltes gràcies, ha estat molt a gust.
1: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries... I com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enrique.
2: Hola.
1: Qui és la Marina Enrique? La Marina Enrique és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic... Té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, és una friqui.
2: Ho soc.
1: Vinga.
2: I encantada.
1: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet, sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de... alguna cosa acollidora, no? Són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
1: Manteta!
2: La manteta, el jersei. Avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida que... Potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui... Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
1: Amigo.
2: Perquè, sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
1: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, et dono sèries. Algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes. Llavors, bueno, jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
1: I tant, qualsevol
2: cosa. Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil, a gust i això que hem dit, no? Amb el
1: Top somriure. Manta. Ah, no, bueno, Top Cozy. Top Manta
2: top
1: és una altra cosa.
2: Bueno, Top Manta.
1: Sí.
2: Podria ser.
1: Vinga.
2: La primera per mi és Les xiques Gilmore.
1: Hombre!
2: Que... Gilmore. Ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
1: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de Les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
1: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
1: Ah, bueno, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
1: Oh,
2: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba ja en aquest poble doncs, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana, i doncs, hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur
1: que
2: diu,
1: en castellà no es diu així, es diu Un lugar...
2: Un lugar para soñar, és
1: això,
2: veritat, perdona.
1: Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
1: Venga.
2: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
1: coses. Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria, sí,
1: molt,
2: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska... Es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
1: Ah, sí, és veritat.
2: Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé si la gent li agradarà, però passava Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
1: Ara ja...
2: Estava espanyolitzada, però...
1: Animals també és cozy?
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
1: Vinga,
2: després ens anem a
1: les
2: següents.
1: Com si ens pagués Netflix.
2: Bueno, si vol.
1: Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
2: Una altra que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit. Coses agradables,
1: happy.
2: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses Històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans...
1: O sigui, diríem, Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
2: Sí, Ah, igual la sèrie que m'agrada a mi.
1: Igual la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
1: sí,
2: eh?
1: Segur,
2: però,
1: segur.
2: Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
1: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara aquest estiu TV3CAT ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
1: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
1: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
1: Que bona, meravella.
2: Aquesta està Filming també, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que dèiem, verd, aquestes d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
1: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
1: Sí.
2: I són els anys
1: 30, és preguerra.
2: És preguerra.
1: Preguerra.
2: Preguerra, guerra. Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
1: Sí. El fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte. Llavors, això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
1: Quina meravella, molt recomanable.
2: I aquesta, si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no
1: té
2: res.
1: Bueno, té
2: Grècia. És Grècia, que llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
1: Sí,
2: i no,
1: també.
2: Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
1: principi.
2: Bueno,
1: està basat en un gran llibre,
2: està
1: també.
2: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és el del Gerald Darrell, que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
1: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
1: I
2: són divertidíssims.
1: En grec.
2: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
1: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
1: Marina, queden dos minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció que ha sortit ara de moda, que són les Cozy Mystery. Són les sèries Cozy de misteri.
1: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria aquest
1: estil. Un podcast, a més.
2: El Hombre Infiltrado, que també. Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
1: Sí,
2: vale?
1: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
1: fantàstica,
2: aquesta tothom la coneix.
1: Fantàstica, com es deia la senyora...
2: Fletcher.
1: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica, sí, que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
1: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, Les xiques Gilmore, si no les heu vist, Els Darrell, Totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
1: Doncs ja veieu, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes. No quan et fas gran.

0: Són les 11 de la nit.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Són les 10 del vespre, bona nit, benvinguts un dimarts més a la sessió de música escollida de la mà del programa Long Play. Al micròfon i a la producció, qui us parla sóc en Xavi Baltà. Fins a les 11 del vespre et convido a gaudir dels millors solistes i grups i avui per encetar el programa un remix de Sade amb el senzill Like a Zazu.

Like a Tattoo és una cançó interpretada per la banda britànica Sade. Va ser publicada com la quarta cançó del seu quart àlbum d'estudi anomenat Love Deluxe del 1992. La cançó va ser coescrita per la vocalista Sade Adu, el teclista Andrew Hale i el guitarrista i saxofonista Stewart Mathiman. Aquí escoltem un remix d'un noi de 17 anys italià que es fa anomenat Don Arcadio i que ha produït aquesta reversió del clàssic de Sade. Bona nit, això és Long Play, això és la 9-9-7, és Ràdio Rubí, estem preparats per oferir-te, com sempre, grans cançons.

per la reina del sud, la gran Aretha Franklin, i el britànic George Michael en el 1987. Cançó que arribaria a ser el número 1 en els Estats Units i en el Regne Unit. Cal dir que Billboard la va incloure, aquest senzill, en el Hot 100 americà, com l'èxit més important d'Aretha Franklin en la seva carrera en versió single. I el mateix va passar a la llista d'adults contemporanis, recordeu aquella llista que es conforma amb les votacions de la gent que fa a la ràdio. Van aconseguir el número 2. I gràcies a aquesta cançó, en el 1987, els dos es van emportar doncs, un premi Grammy a la millor interpretació del Rhythm and Blues, en aquest cas com a duet, el que formaven ells dos.

Ara mateix a la ràdio ens hem vestit de gala per escoltar una de les grans cançons escrita per en Bernie Taupin, per al cantant britànic Reginald Kenneth Dwight Elton John. Suposo que per això li diuen blues. Comptant amb l'harmònica de Stevie Wonder en aquesta cançó, inclosa

el seu àlbum To Love for Zero. I en sabeu com a senzill, l'abril del 1983 va aconseguir el cinquè lloc a les llistes del Regne Unit i el quart en els Estats Units sis mesos després. També la van incloure a la banda sonora de la pel·lícula Peter Frampton del 1992.

aquesta fantàstica veu que avui recordem. Moria amb 76 anys el passat 1 de setembre. Ho feia a l'estat de Nova York i estem parlant del cantautor estatunidenc Jimmy Buffett. Una cançó que li va escriure la que seria la seva futura esposa, Come and Dave. El va incloure en el seu àlbum del 74, Viure i morir en tres quarts.

sunny. A Ràdio Rubí, Long Play. Yesterday my life was filled with rain. Un espai on la música és la protagonista. Dimarts a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, un espai on la música és la protagonista.

I jo t'estimo, una de les balades dels grans Beatles des del seu àlbum A Hard Day's Night, publicat el 20 de juliol del 64, arribant al lloc número 12 del Billboard Hot 100 americà. Grans cançons a la ràdio.

0: Escoltant el rei del rock and roll. I got lucky. Vaig tenir molta sort. Sonant la música del gran Elvis Presley. Des de la pel·lícula del 62, Kid Galahad, on es trobava inclosa justament aquesta cançó. I més tard es publicaria com la banda sonora d'aquesta mateixa pel·lícula. Era l'agost del 62. Nou amb 7 FM, nit de Long Play, a la ràdio, Ràdio Rubí, estiguis on t'estiguis. Gràcies per estar amb nosaltres. Gaudim de més cançons.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're going to do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're going to sing it together tonight.

Tonight Live va ser el quart senzill de l'àlbum Live in Europe, gravat en el Tina's Private Dance Tour a Birmingham, Anglaterra, el 23 de març del 1985, amb la veu convidada del gran David Bowie. La versió original d'estudi es va extreure de l'àlbum Tonight, de David Bowie, que ja era senzill en el 1984. I ara el que fem és baixar el ritme per atensar-nos a les grans cançons que ens té acostumats a produir Marvin Gaye. Aquí ho fem amb aquest tema, I Want You.

I Want You és el 14è àlbum d'estudi del cantant i compositor estatunidenc de soul Marvin Gaye. Va ser llançat el 16 de març del 1975 pel segell discogràfic subsidiari de Motown Records, la Tambla. I I Want You va ser el primer material d'estudi gravat per Gaye des del seu reeixit i ben rebut àlbum Let's Got It On del 73. Si bé va marcar un canvi en la direcció musical de Gaye, allunyant-se del seu distintiu Sumo Down i el doo-wop cap a un son més lleuger, disc i funky, mantenint i expandint, evidentment, els temes sexuals del seu anterior treball. Estem gaudint de la nit aquí a la ràdio, quan ara mateix el que fem és gaudir també de la banda Air, Wind & Fire, la banda liderada per Maurice White.

0: aquesta cançó, That's the Way of the World, aquest és el camí del món. És de la banda Earth, Wind & Fire. Es va incloure la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol de l'any 1975. També aquesta cançó donava títol al seu mateix llarga durada publicat aquell any i que comptava amb la producció del líder de la banda, Maurice White. Va arribar a una molt bona posició a la llista Billboard Hot Soul Singles, arribant en el número 5 i en el 12 a la llista Billboard Hot 100 americana. Estem gaudint de molt bona música, com sempre, a la teva ràdio.
1: Una selecció gourmet per paladars exquisits.

Sempre és un plaer atensar-se a la música de la banda britànica de rock Fleetwood Mac. Estem escoltant una cançó del seu àlbum homònim del 75, Rhiannon. Va ser escrita per Stevie Nicks i publicada com a senzill el febrer del 76. Stevie Nicks a la veu, Lindsey Buckingham a la guitarra i els cors, Christine McVie també en els teclats i els cors, John McVie en el baix i Mike Fleetwood a la bateria. Anem a continuar i ho anem a fer ara mateix també amb un dels grans cantants nord-americans que ens proposa gaudir d'aquesta cançó, George Benson, Lady Love, One More Time.

Ell quasi t'ho implorava. Lady, love me one more time. Lady, estima'm una vegada més. El gran George Benson, des del seu àlbum In Your Eyes del 83. I a més que la dic en aquesta cançó, cal destacar la col·laboració a l'escriptura d'aquest tema de David Page i James Newton Howard, que conformaven la formació Toto.

0: escoltant una cançó de la formació The Temptations. Quan es va publicar aquesta cançó en l'àlbum del 71, Sky's the Limit, es convertiria en el tercer single número 1 d'aquesta formació en el arribar al capdamunt del Billboard Hot 100 americà. Just My Imagination, Running Away With Me, només amb la meva imaginació estàs fugint de mi. Es va publicar en el segell subsidiari de Motown, el segell Gordy. I és una de les grans cançons que destaquen justament d'aquesta banda, The Temptations.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Just what's on your mind. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Just what's on your mind. Dimarts a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Aquesta joia musical la pots trobar inclosa en l'àlbum Emotion Commotion, desè àlbum d'estudi del guitarrista britànic Jeff Beck. I Put a Spell on You, al costat de John's Stones, t'he fet un encanteri, fan una versió de la cançó clàssica originalment escrita i interpretada

Una cançó plena d'emocions apassionades i intenses, ja que retracten un amor profund i possessiu. I Put a Spell on You ens dona pas a aquest tàndem.

aquesta memorable interpretació la vam trobar inclosa en el Duets 2, 14è àlbum d'estudi del cantant estatunidenc Tony Bennett, llançat el 20 de setembre del 2011. I estem escoltant aquest clàssic escrit per Armando Manzanero, de la mà d'Antoni Bennett, i el cantant espanyol Alejandro Sanz, amb aquest senzill, Yesterday I Heard the Rain. I és que esta tarde vi llover. I acabarem el programa amb molta categoria. Carole King.

0: I és que us ho tinc a confessar, tinc una devoció per en Carole King. It's too late. Estem escoltant una gran cançó inclosa en el seu àlbum del 71, Tapestry. La lletra va ser escrita per Tony Stern i Carole King va escriure la música. Va ser número 1 en l'any 1971. També va ser disc d'or. I amb categoria musical, amics, acomiadem avui dimarts aquest tercer programa d'aquesta sisena temporada. Passeu bona nit. Salutacions de Xavi Baltà, produint Long Play.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
2: Ràdio Rubí.
3: És mitjanit.

Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

0: tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta, perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol hi caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema, Welcome to my life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també, al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja et faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico. Sí. De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia. Clar. I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, ho teníeu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara sembla molt a prop, però abans era tot un viatge,
0: Sí.
1: De fet, va ser en aquest indret, i degut a l'activa vida social que hi desenvolupava allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo.
1: Això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plans preferits per l'estiu, qui no recorda manyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de l'infància esperen algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no? Ni massa
1: planer.
0: Deixa-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
1: Sí. Sempre les... anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries, i en el Reel, comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria, us expliquem el sumari de continguts d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran, vaja, un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar

Coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època. És el cap de pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que... ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I des de l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual.
1: Vaja per Déu.
0: No passa res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Cartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Què li passa? Que
1: Truffaut, si ens posem molt d'allò. Però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis de comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: un projecte únic.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.

0: I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una vintena de dotacions amb més d'un centenar d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mastrader de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
1: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de 2 germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els 2 cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la 1 del migdia i al voltant de les 2 es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
2: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
3: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a redes de campanya o a l'últim temps de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, al final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
2: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra Garrigues. Explica'ns, Judit.
2: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclou en la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen a tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el rec del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
2: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal. La Confederació Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
2: Lleida.
0: Gràcies
2: a vosaltres.
0: Fins ara.
2: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista. Però, de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
4: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, 9 dia de retards de Rodalies, l'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això, la informativa, parlant de cultura a Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
4: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet, format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics, presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
5: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt cap a propostes que són poc conegudes probablement, però que són superinteressants totes.
4: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
4: Fins ara.
6: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja el sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això, avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta.
0: Temperatura?
1: Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada, quan al final els estem acostumant a una situació...
1: Sí, malauradament sí. Ja m'he acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, a aquestes organitzacions, i també, doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans, amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat, de com adaptar-se a doncs, aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu, que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'onada de calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació a les activitats que gestionen persones vulnerables, em refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessem en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en... una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs... Això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta del sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació, i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural, pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer,
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol. Ens queda molt episodi per endavant i això vol dir que encara no podem fer un balanç. Sí, global sí que podem dir que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toca una alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que en termes purament tècnico-científics es denomina onada de calor, perquè onada de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també, com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques en les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des d'UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I avui estrenem un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres, i que hem anomenat simplement Social i Solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Clavé de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hackendeia i a quines persones us ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Hackendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Hackendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Hackendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misery Corps Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència on es fa tota una formació professional i d'autonomia per les persones, on aprenen a, bueno, a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i a més els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misery Corps Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar, doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats i ser autònoms. I llavors ara mateix estem fent, bueno, campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni, a la Fundació Clavé, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. Llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altra Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors, diguem que és una campanya que hem aconseguit que, bueno, que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I bueno, animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carré. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin en el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Per què aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidències? Sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs l'Observatori i altres, hi ha agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tractament adequat a un centre d'atenció primària, una denegació d'un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar, i per això parlem d'incidència, no? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere, i per tant la persona, si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats, i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateix ho demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser doncs una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjà de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la LGTBI-fòbia ens necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un altre servei que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
8: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI? Perquè al final, segurament, anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre, i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBI+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etcètera, etcètera, malauradament hi haurà persones que, emparades en aquests discursos d'odi, senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etcètera, etcètera. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-les que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre la pràctica discriminatòria, segur.
8: Clar, però Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment, quan tu estàs realitzant un discurs d'odi no estàs realitzant una llibertat d'expressió, estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser d'altres col·lectius, així ho podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui en una força política o una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquesta estar forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats llocs, que és el que passa. Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva, sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen sobretot en la joventut, no?, que poden finalment legitimar de dir, bueno, doncs jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria dient alguna racistada, exercint algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
8: Mm-hmm. De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
7: Tenim el marc legal, tenim les eines legals i el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat, no? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora, està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això es necessiten més recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no, de les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenir el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
8: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i què caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
7: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquests discursos d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja és el que deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant i dir, no, pues yo no te trato como mujer porque tú no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no?, determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
8: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa, pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar, més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
7: I és totalment heterogènia. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions, la gent ve al cap no l'agressió física, no, o ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en la seva lloc de feina i o per sorpresa ha començat a veure com l'equip en el que estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Per exemple, no està tenint en compte la llista familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest pas de fer any a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat en el masclisme, en el racisme, en la heterofòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquests contextos on encara es veu aquest reflexe de la societat, no?
8: Molt bé. Per acabar, Cristian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
7: Importantíssim, està bé, que és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions què va ser el Stonewall el 28 de juny del 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil, i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors hem de continuar sortint als carrers, reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió ha d'estar, sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, sisplau, comunitària, col·lectiva, no unes coses de temes individuals. Si hem parlat al principi que la LGTBI-fòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Cristian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Des de petits, tots ens han ensenyat que l'aigua oxigenada és la millor solució a l'hora de desinfectar les ferides. Tot i això, els sanitaris adverteixen que no és així. El primer i el més important és saber què és exactament l'aigua oxigenada. És un compost químic a base d'aigua i peròxid d'hidrogen al 3% que elimina els bacteris que trobem a la superfície de les ferides. El problema és que aquest compost també malmet les cèl·lules sanes del nostre organisme, les mateixes que s'haurien d'encarregar de curar la zona danyada. Quan curem la ferida amb aigua oxigenada, el que fem és provocar que la catalasa, un enzim que descompon el peròxid d'hidrogen en oxigen i aigua, reaccioni. Aquest és el motiu pel qual broten les bombolles i l'escuma blanca. És cert que l'efervescència destrueix els bacteris, però també el teixit sa. La picor, al contrari del que ens han dit sempre, no vol dir que la ferida s'estigui curant, sinó més aviat tot el contrari. És un clar indicatiu de que s'estan destruint les cèl·lules de la pell. La millor solució per desinfectar les ferides és fer servir sèrum fisiològic, que també elimina els bacteris però sense amenaçar el teixit sa. El sèrum fisiològic és apte per a grans i petits i a més no genera cap picor a l'entrar al contacte directe amb la ferida.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: sap com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i tot és gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Bon dia, no, com en coneixes, Maria.
0: Aquesta cançó, no l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradava en el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
1: Doncs mira,
0: és com molt estiuenc, no? Recull molt el rollete d'estiu, digues.
1: Absolutament, amb aquesta cançó Pancho va... Podríem dir que va arribar als primers oients fans i fanàtics, entre els quals m'incloc de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
0: Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem descobrint-los al llarg de l'estiu, ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
1: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. Aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem anar veient tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu una caleta des del mar, i jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar, és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler, per tant jo crec que això és un planàs.
0: Sí, el problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de som massa gent a les cales ja arribant amb valer, no?
1: Correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, i
0: no,
1: tant que
0: clar,
1: sí.
0: Clar. No ho diguis molt alt, Susi, no diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
1: Exacte. I deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
0: Ah, no. Mira, jo sabia que avui m'ho preguntaries, justament avui no ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
1: Em sembla
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
1: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les oranetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
0: Tens ratpenats a la bassa, va bé, eh?
1: Sí,
0: això
1: tant.
0: És un moment molt Disney,
1: de tant,
0: eh?
1: Tant. Sí. És fantàstic.
0: Que xulo.
1: Sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ella millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.
2: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Bon
2: He de dir que el millor plan d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdiada a la platja, banyar-se, a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
1: No està malament,
0: M'ha agradat això de... Jo, i repetir.
1: I repetir, i un dia rere l'altre.
0: Però fixa't que no, ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
1: Exacte, i a la platja.
0: Oh,
1: en tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany, escoltem-la.
3: Per mi el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
1: Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix.
0: Petites coses, eh? Petits plaers de la vida.
1: I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt i tenim la Pilar, que ens diu viatjar a Groenlàndia, pim-pam.
0: No està mal, Pilar, també bé.
1: Sí,
0: i crec pizza... que ens
1: agradaria que tots. Absolutament. Sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem un fet recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, connectar-se. I tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
0: La pregunta és, per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta,
1: exacte.
0: No cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè, a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
1: Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i tot, i estàs sol, absolutament sol.
0: Sí.
1: Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
0: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre
1: Fantàstic.
0: Nota.
1: Fantàstic. Allà estarà
0: ara.
1: Que tenim un àudio, ja veureu.
0: Ai, que bé. Fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Eric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
4: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora, i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les zones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i, com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Eina Mallol, que ella és comunicadora.
5: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
4: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites cales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el pàdel, com explica l'Àlex Rodríguez, que ell és guàrdia civil.
6: A mi a l'estiu el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer pàdel, surf i caiac. Aquests són les meves dues activitats preferides de l'estiu.
4: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plats que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. Al poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.

0: Per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeologia. L'espeologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
1: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra, no?
0: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori?
2: Ens ho explica l'Esther, de Viatges Mestres.
3: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar doncs, destinacions, sobretot asiàtiques, o potser doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-Amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
0: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeleologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre, a la nostra manera.
4: Doncs sí, Èrica, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament, per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que a Altafulla hi ha un local mític i especial, va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors, allí s'hi podia parlar de tot i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural en fi, que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui bé, s'ha publicat un llibre que de fet es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
4: Presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
5: Home, i tant. I tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només sí. Quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda,
4: aquesta tarda.
5: No demà. Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. no és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic, i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol.

0: Tol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: Bon dia i molt agraït a vosaltres de tindre'm aquí.
0: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
1: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè... No... el Faristol, si fos un local. Perquè va ser una època. Va ser una època molt especial que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds. I jo pensava que la gent més jove que no ha viscut aquesta època havia de saber, també, no? I, però, clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia... I estava aquí tancat, aquestes parets, i vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, molt, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot el que més.
0: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
1: Bueno, això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona, estava a Barcelona, i tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, això, no, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot. Vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, perquè és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
0: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat. Deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva que hi poses, i així ho expliques i en deixes constància també en el pròleg. Parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
1: Jo crec, als que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que és d'aquí també, que li agrada molt Itàlia, jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys. Vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests... I vaig descobrir això que diu, que les cases, la història té vida, està present. I quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, Altafulla en general és un poble molt especial. Jo crec que aquesta Altafulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme, perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquests estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
0: Ara hi anirem, ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit, ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dulcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
1: Xavi Chic, sí. Això, hi ha una, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
0: És una filosofia.
1: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, no només aquí. Si vines per internet Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Que pot ser negatiu, en certa part. Però chic, que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li dona la volta i una cosa que és antiga li pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial, no?
0: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
1: Perquè és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí, de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra, perquè les coses tenen vida pròpia, no?
2: Però Eduard, una cosa que té molt bon el faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses gastades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos el Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, sí. Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
1: De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig llogar a la casa, no? I al cap de... Jo explico també el llibre. Al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor de la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia de fer el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no diré el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, alumini, i em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern s'ha de veure, no? I vaig dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible perquè per respectar l'estil original.
0: El Faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel Faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
1: Sí.
0: Explica'ns aquesta aventura.
1: Bueno, un dia estàvem... Els primers anys jo volia fer jazz, no? Però ja vam donar compte de que era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona i es muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar sortit, i seu a la barra, esperen un seu gin tònic, el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava amb una banda, era el baixista, dic, com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, si resulta això, ho explico el llibre, però bueno, ho explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat. Vivia a Salou, tenia una casa a Salou. Es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final em va dir, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos. Fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va caure la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
0: Déu-n'hi-do.
1: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
0: Sí.
1: El Segarra i el David Nelo, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a Torredembarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, després... Clar, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no teníem, no existia internet. Quan va sortir internet vaig investigar, no?, pensar aquest mal, i resulta que no surt cap mal baixista dels Black Sabbath. Llavors...
0: No. Et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència sí. d'aquest fet fortuit...
1: No, va tindre cua perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no? Me van dir, escolta, i el mal aquest? Perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular. En dos o tres mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, de menjar i...
0: Déu-n'hi-do. Sí. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas,
2: sí?
0: Deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el reconeixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
2: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Eduard Virgili i Agustí Martí per totes aquestes històries i que, de fet, la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui, si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
0: I tant, avui a 8:15, una abraçada.
2: Una abraçada.
3: Obert per vacances.
2: Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens en triïn un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el cap de pont, una construcció que tenia una funció molt clara: protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de Turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors ha conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont. És l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa del control ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles, per exemple. Aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, que dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Per tant, era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la Corona d'Aragó entre Barcelona i València, especialment. Llavors, la zona esta del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. Al segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de Successió, se construeix una primera fortificació, que ja serà el cap de pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El cap de pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El cap de pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queda poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del cap de pont i es podia veure com esta construcció era monumental.
0: El cap de pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies. Hi transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble: facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, és a dir, el cap de pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies. I hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i perquè pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del cap de pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El Cap de Pont també va patir aquesta transformació. Va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present. Perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del Cap de Pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Camp de Pont i el barri de la Creu, fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'aquesta trajectòria, d'aquesta tradició, d'aquesta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també donar valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
2: Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantenir les instal·lacions aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra expertesa que es pot veure quan se passeja per la destileria, no? I si a més te trobes una muralla del segle XVI, pues encara més, no? Veus la tradició i la bueno, tota la vida que portem aquí i el que mos estimem al barri i la ciutat.
0: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que,

El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar, a la cuina, amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna al retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, l'Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però, com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar, me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així. I la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així. Vale. A llavors vaig aprendre a fer molts de plats, moltes coses, que la meva huela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia el just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però llavors no. Llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
0: Com diríem ara, un de reaprofitament.
1: Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar pues, esbergènies, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa perquè tenien uns pagesos coneguts i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs i que no mos costàs gaires quartos. Pues, després de les aubergènies i fèiem greixonera.
0: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
1: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun gonet de pa i la meva àvia ho anava guardant, aquests gonets, que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la greixonera, avui és diumenge, farem una greixonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava al foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors hi posava el pa dur, aquell estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous. Com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, els posaves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyella, i llavors anaves, també hi posaven sucre, per exemple, tantes cuirades de sucre, llavors tastaves.
0: Perquè això és dolç.
1: Sí, és un pastís.
0: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
1: Pues l'he feta de totes les maneres, tenint quartos per anar buscant enciamades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
0: Perquè també es pot fer amb enciamades.
1: Amb croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
0: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
1: Això mateix.
0: I que ho puguis ràpid.
1: I res de passar-ho per minipiri ni res. Han de quedar bocins, esmicolats.
0: Que es vegi el tros.
1: Com si fos menjar per les gallines.
0: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
2: Ai, que bonic! La Neus Bou, des de la companya Baja de Premià, del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: En final de programa connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, correcte. Festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16, i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants de l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I bueno, en declaracions de Ràdio Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de Capvespres a la Romana, i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, però del 2024.
0: No és l'actual, eh? No és la del Christopher Nolan, que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet del tràiler.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa.
0: Bueno, és Ulisses, no?
1: Sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé, això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els Capvespres de la Romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també hi han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem, Lídia, amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler. Sí. És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
0: Sí, ara t'ho anava a dir, música instrumental, la que feia Hermeto Pascoal.
1: Correcte.
0: La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
1: Sí. Mm-hmm. I, bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol, a 2:15 de vespre, al cinema Montgrí. Però, sí, la gent vol anar a l'activitat prèvia, aquesta que comentava de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7. A la Fundació Vilacases.
0: Agafeu la referència si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, O Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé el pugueu veure avui a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que el preu per només el documental són 10 euros, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Són els Manel, és el Marc, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja, d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo soc més de Zoo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual. Vale, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs, a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir a la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però
1: sí.
0: Molt.
1: Has de trobar una bona platja.
0: Vagin passant, vagin passant, adéu, adéu, anar-los fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, sí? Va, doncs posem una que no és de platja.
2: És un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos si és per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria.
1: Què més
2: podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que tenint la Montse i la Maria, què més vols?
1: És que és impossible. Pla, amb amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoll i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí. Sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò amb vespres, perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric,
1: Aquí tothom a la ràdio, i tant
0: a
1: que
0: fitxar,
1: sí,
0: tots
1: aquest
0: fitxar.
1: Obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja me n'oblidava tu.
1: Molt ràpid, perquè sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé. Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: Correcte.
0: Això amb els llibres, com més títols tinguis, molt millor, perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
1: Vinga.
0: Mira, ja el tinc.
1: Demà te'l dic. Demà
0: te'l dic. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, fins demà.

temps de dir-vos gairebé res més, eh? Simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem a la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raïmat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi, i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els Dog Tips. Fins demà. De 9 a 11 del matí, durant tot l'estiu, Obert per Vacances. Escolta'ns a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les dues de la matinada.